Ràdio Montornès. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Ayer la vi.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: con sus amigas en la calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l censat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Era mitja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort,
2: presoners d'un món
1: de possibilitats,
2: de nens podrits per tots els estats.
1: Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada dels nens. Es mutilaven els uns als altres i els postres es fonien

I ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre és d'haver el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en runes!

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, què tal, com esteu? Que avui ja és diumenge 13 de setembre de 2026. Avui tenim una cita allà a la Pau Picasso i és que avui tenim el gran dia de la proposta que ens fan els diables de Montornès amb el vermut infernal. 12 del migdia, Quan acabem, ja sabeu, cap a la Picasso a gaudir dels versots, de la colla de diables, de la música i del menjar, per què no? Tot això avui, diumenge. Aquí estem, el Miquel Zafra, a la part tècnica, i la Núria Catxam preparats i a punt per gaudir dels versots i d'aquest matí de diumenge. Oi, Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, bon dia a tothom. Aquí estem.
1: Preparats,
2: Preparats, sí, ja ben calents i preparats de bon matí per tot el que queda de dia.
1: Clar que sí, a més amb el vermut infernal escalfem motors per festa major, vull dir que és una cita d'aquelles que tenim al calendari i que hem de gaudir. Bé, Miquel, doncs, si et sembla, comencem?
2: Vinga, sí, com no parar.
1: Vinga, va, que tenim moltes coses. Mireu, aquesta setmana la Mireia Toledo ha parlat amb la Bea Quintana, que és la tècnica de participació, i tenim coses molt interessants sobre les entitats al dia. I és que arriba la programació de la tardor 2026 i la formació que es fa i que prepara, doncs, d'alguna manera per festa major, però a més hi haurà un itinerari de gestió econòmica i d'altres qüestions que crec que són prou interessants per parlar de la programació. Començarem escoltant a la Bea Quintana i a la Mireia Toledo. També hem de presentar el Mateo Flores. A aquestes altures de l'any ja sabeu que el Mateo Flores és el president de la colla dels Bartomeus, els Verds de la Festa Major. I va estar aquesta setmana amb nosaltres per parlar de totes les activitats que ens ofereix la colla. Escoltarem el Mateo Flores. La Yasone Sánchez és la nostra terapeuta, arriba des de l'escola Maris Natural i ens va proposar tornar a connectar amb nosaltres mateixos mitjançant els cristalls, les pedres. I per a ello ens recomana un seguit de pedres o de cristalls, com vulgueu denominar, que ens ajudaran a reconnectar per tornar al nostre dia a dia. Hem parlat amb Bartomeus, però també hem parlat amb la Coral Gascón. Ja sabeu que tenim el vermut infernal i un seguit d'activitats, la cremada de l'Ajuntament, el correfoc infantil i adult, tot això de cara a la festa major. Però avui, escalfant motors, la Coral Gascón, presidenta de la colla de Diables, hi és amb nosaltres i ens recorda que avui hem d'anar corrents a les 12 cap a la Pau Picasso. I acabarem amb una entrevista que ens va portar el Miquel Zafra a un veí de Montornès, músic de primera línia, es diu Jaime del Blanco, i un treball que doncs, ha fet amb el rabel. El rabel és un instrument potser una mica oblidat, però que gràcies a aquesta conversa del Miquel i del Jaime sabrem de què estan parlant. Doncs vinga, aquestes són algunes de les propostes que us portem en aquest matí de diumenge. Ei, a més avui és un bon dia per anar a la pastisseria i demanar algun producte de xocolata, perquè avui és el Dia Internacional de la Xocolata. Cada 13 de setembre retem homenatge a una de les coses que mengem més sabroses del món, és la xocolata. Doncs vinga, aprofitem i gaudim de la xocolata. També és el Dia Mundial de la Sepsi. La sepsi, intentem conscienciar sobre què és aquesta malaltia freqüent però molt desconeguda, i l'objectiu principal és disminuir la xifra de persones mortes i afectades per sepsi. Actualment la sèpsia mata 11 milions de persones cada any, molts menors de 5 anys, sobretot en països pobres. És un bon dia també per investigar i saber què és la sèpsi. També us haig de dir que és el dia del programador. el dia del professor de natació, el dia del bibliotecari a l'Argentina, aquí tenim un altre, i la setmana del benestar a les Amèriques. Bé, doncs des d'aquí volem, com sempre, felicitar totes les persones que celebren sants o aniversaris. Avui és Sant Maurilio, l'Humilla i Sant Juan Cristomo. Felicitats a tots, a totes, que tingueu un dia meravellós, si esteu d'aniversari per molts anys. I ja sabeu, aquí ens trobeu als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat. Bon matí de diumenge.
3: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les Mañanes, amb Núria Catxán i

0: Doncs anem a repassar l'entrevista, a escoltar l'entrevista que va fer la nostra companya Mireia Toledo a la Bea Quintana, tècnica de participació, sobre les entitats al dia. I és que ja tenim aquest nou programa, Formació per Entitats, que es prepara de cara a la Festa Major per la prevenció de les violències masclistes i la seguretat alimentària. Doncs, si voleu saber més, escolteu atentament aquesta xerrada. Endavant, a la Bea Quintana.
1: Per la tardor tenim tres propostes que sorgeixen una miqueta de la detecció i les necessitats que anem parlant amb els tècnics i també amb les diferents associacions que ens plantegen dubtes. Llavors, hem concretat amb tres propostes. La primera seria preparar la Festa Major amb seguretat, perquè el que parlarem és d'aspectes relacionats amb la prevenció de violències domèstiques, sí, perquè les entitats sàpiguen quan organitzen un acte o així, especialment en horari nocturn, doncs que es tinguin en compte doncs aquelles mesures de seguretat o en el cas de que succeeixi doncs alguna agressió o així, sàpiguen com actuar i de quina és la millor manera de procedir davant d'un cas així. Llavors, en la mateixa formació també introduïm conceptes de seguretat alimentària i dispensació de begudes alcohòliques, que és una formació que tècnicament hem considerat que s'ha de fer, s'ha de proporcionar, l'Ajuntament ha de proporcionar aquests coneixements a les diferents entitats que duguin a terme propostes dins el marc festiu.
2: Clar, ara estem parlant de Festa Major perquè és el que tenim a prop, però potser no hi ha l'entitat, ara no organitza res, però és una formació que pot servir per qualsevol acte en el futur.
1: Sí, sí, qualsevol, això és vigent, qualsevol moment en què celebri l'acte que organitzin, llavors, bueno, són informacions que com organitzadors d'una activitat, doncs s'ha de saber. I aquesta formació ja l'hem feta l'any passat, però la continuem fent perquè hi ha entitats noves i hi ha juntes directives noves. Per tant, són formacions recurrents dins del programa. Hi ha unes formacions que les anem oferint periòdicament pues, perquè la realitat del teixit associatiu és canviant i llavors s'ha de tornar a fer.
2: Sí, sí. De fet, les altres no, que tenim preparades, també tot aquest tema de gestió econòmica, es veu que pràcticament a cada edició s'inclou alguna formació d'aquest tipus, que suposo que és de les coses que més preocupen o que més dubtes generen.
1: Sí, i que menys coneixement hi ha. Per tant, bueno, doncs és dins del programa formatiu doncs són recurrents aquests continguts. No? De fet, aquesta primera formació que us comentava de preparar la Festa Major amb seguretat la tenim prevista pel 14 de setembre, la farem a l'Hotel d'Entitats a les 7 de la tarda. I les següents, que l'hem englobat amb un itinerari de gestió econòmica, la fem el 21 d'octubre i el 30 de novembre. Llavors, la primera se centrarà en com entendre els números de l'entitat i què cal presentar a l'assemblea, no? És a dir, quines són les obligacions legals de l'assemblea, pressupost, liquidació, compte, balanç de situació, i tots aquests conceptes com els transmetem als associats, no? D'una manera senzilla, però que darrere d'aquí hi ha molta feina feta, no? Llavors, bueno, doncs com fem entendre els socis tot el que complica la gestió econòmica, no? I jo crec que aquesta formació tant pot ser per entitats que s'han constituït de nou com entitats que han tingut relleu sobretot doncs amb secretariat, bueno, és igual, qualsevol, les tres persones així com més importants a la junta directiva, que serien president, secretari i tresorer o tresorera, doncs són formacions que van molt bé que les tinguin al dia.
2: Sí, sí, tant, que a vegades, bueno, un comença fent com pot, però si tenim aquesta oportunitat, que ja no ho hem dit, però tot és gratuït.
1: Sí, sí, aquest és un programa que s'ofereix gratuïtament a les entitats. I la segona formació que integra l'itinerari de gestió econòmica també és una formació molt pràctica, que aquesta sí que la donen tècnics de l'Ajuntament, del Departament d'Intervenció, i se centra en com justificar correctament una subvenció municipal. Hi ha entitats que ho tenen molt assolit, doncs perquè ja porten molts anys fent-ho, però hi ha entitats que poder mai han demanat una subvenció o és la primera primera, no? És, sí, és la nova creació i mai s'han trobat doncs, amb aquesta situació, i va bé preveure la justificació amb temps, preparar, no, tota la gestió econòmica doncs, amb antelació, perquè quan arribi el moment i el termini de justificar ja tinguin tot ben endreçat i previst, no? Perquè a vegades petits detalls poden fer que després et trobis amb un gran problema de com justifiques un diner públic que se t'ha donat, i llavors, bueno, allà comencen les suors fredes, eh?
2: Genial, doncs aquestes seran més endavant, no? Ja cara a novembre, i la que tenim el dilluns vinent, que és aquesta preparada festa major. Bé, si ens volem apuntar alguna formació, com ho podem fer?
1: Bueno, sempre, doncs, hi ha una adreça electrònica que és participació@montornès.cat, vale, que la trobareu a la pàgina web on també doncs, hi ha més informació dels cursos, i si entreu a través de la pàgina web doncs ja veureu un formulari d'inscripció. Vale? I si pel que sigui no aneu per aquesta ruta, sempre doncs, aquest correu que us heu donat també és vàlid per inscriure-us.
2: Genial. Aprofitem que tenim avui a la Bea Quintana, tècnica de participació ciutadana, que estem parlant d'aquest programa de les entitats al dia. Ho dèiem al principi, fa 10 anys que ens va engegar aquest projecte, Bea. Com va sorgir aquesta idea?
1: Bueno, la idea és que des de l'Ajuntament sempre s'ha volgut, no? Vull dir, donar suport a una realitat que és el teixit associatiu, que volem promoure, que volem enfortir. I la manera que hem vist més útil de fer-ho des de l'Ajuntament doncs és reforçar la formació perquè les juntes directives estiguin al dia, i l'assessorament i l'acompanyament. Vale? Aquest és l'àmbit d'intervenció que tenim com a Ajuntament, a banda del que serien doncs, els convenis i les subvencions. No? Vull dir que tenim aquest marge d'actuació, no? Llavors, dins concretament de lo que és les entitats del dia, doncs, bueno, des de fa 10 anys i de manera sostinguda hem vist la necessitat, no?, d'oferir tant els cursos de formació, que més o menys estem en una mitjana de 3-4 sessions formatives a l'any, com també poder que les entitats tinguin un punt de referència al qual poder acudir quan tenen algun dubte o alguna necessitat d'assessorament en algun aspecte que tingui relació amb el seu dia a dia.
2: Mm-hmm. Ara, després d'una dècada, quin seria el balanç?
1: Bueno, el balanç a nivell de dades, podem estar prou satisfets perquè hem tingut una mitjana, com deia, de 3-4 cursos, més aviat 4 cursos que en parlo de sessions. A vegades sí que hi ha hagut algun itinerari que ha tingut més sessions, però en unes 4 sessions formatives d'una mitjana de 2 hores per sessió, i això des del punt de vista dels tècnics municipals ho valorem molt positivament, perquè no és un programa doncs, que ha sorgit i que després s'ha deixat de fer, sinó que té un sentit, apostem perquè hi hagi doncs, aquest suport al teixit associatiu, i amb aquest aspecte doncs, valorem positivament. Després també el fet doncs, que siguin formacions que tinguin relació amb allò que et van expressant les entitats, no?
2: Clar.
1: Des del Departament de Participació, però des del Departament de Cultura, d'Educació, de Salut, és a dir, tots els tècnics que tenim relació amb les entitats, sempre vas preguntar, ostres, què necessiteu, què
2: sí,
1: us aniria bé, no?
2: Aneu recollint peticions, no?
1: Anem recollint peticions i anem observant on hi ha més dificultats, no? I amb aquest diagnòstic i amb aquesta informació, doncs anem construint aquest programa formatiu. Llavors, bueno, jo penso que si segueix, no?, existint és perquè té una raó de ser, i també doncs, el feedback de les entitats quan reben aquesta formació, no?, que és molt positiu.
2: Clar, bueno, mentre hi hagi entitats que esperem que siguin molts anys aniran, no?, canviant aquest relleu i necessitant informació, i està bé que tinguin un lloc on adreçar-se. No sé si veig que tens més números, no sé si vols comentar, si tens alguna dada més així que diguis, mira, doncs aquests 10 anys...
1: Bueno, mira, et diria, bueno, el que t'he comentat, no?, que hi ha unes 44 formacions en aquests 10 anys que hem fet. Els àmbits que més demandes tenim, no?, et diria, tot el ventall de formacions. Ens hem fet 12 formacions amb gestió econòmica, fiscal i de finançament, que potser és la que més hem insistit, però també és la que més por fa a les entitats.
2: Hi ha més dubtes,
1: i on hi ha més desconeixement. Per tant, és, aquesta és una molt recurrent i que la seguirem fent per aquest motiu, no? Per aquest relleu constant, no? Temes de digitalització, comunicacions, també s'han fet 11 formacions i, bueno, aquí des del certificat digital de, que, no, que ara ja és obligatori que tinguin les entitats i, per tant, s'ha d'insistir també, a temes de comunicació, temes de com es comunica l'entitat amb el seu entorn, no? I aquí hi ha hagut diversos, diverses formacions en aquest sentit, no? Doncs de com fer ús de les xarxes socials, com fer cartells de Canva, no?
2: Sí.
1: Tot això també és atractiu. Participació interna, lideratge i relleus, en aquí al llarg dels 10 anys també se n'han fet 6 formacions. Aquesta primavera, de fet, en vam fer 2, que van ser superinteressants, sobre com fer el, com, quin tipus de lideratge impulsem des de les nostres entitats en relació a com som nosaltres, no? Cadascú de nosaltres, no? Llavors, la necessitat de compensar aquestes juntes directives en funció de quin model, no? O quin estil de lideratge tenim. I també va ser una, jo crec que la gent que va assistir en aquesta formació, tothom va sortir una mica com, ostres, impactat, perquè va ser des de parlar des de l'entitat com la lideres a saber com ets tu, no? Va ser molt xulo. Després, temes de seguretat i organització d'activitats, doncs, bueno, aquesta també és una constant perquè al final hi ha una normativa i hem d'estar actualitzats amb aquests aspectes i són formacions que potser no són les més divertides, però que s'han d'anar fent, no? Gestió jurídica administrativa, doncs també, vull dir, és el que us comentava, també són clàssics del programa. I després temes d'igualtat també, no? Que també és un aspecte a treballar molt i des del teixit associatiu, no? Aquest compromís amb la igualtat, amb la diversitat, són formacions que treballen molt la conscienciació, no? De, com a referents de la comunitat, que són les entitats i aquest poder educatiu, no? Que tenen, doncs, incidir en aquests temes, doncs, té un impacte molt gran, no? Després.
2: A mi m'agradaria recordar que, bueno, si hi ha alguna entitat que pel que sigui aquell dia de la formació no hi pot anar o que li surt un dubte un altre dia qualsevol, tenim, bueno, la Bea està treballant, l'equip està treballant, poden adreçar-se a l'Ajuntament i preguntar aquells dubtes que tinguin, que us atendran ben contents. Sí.
1: I no, només que també m'agradaria recalcar, doncs, que a part de les formacions tenim aquest servei d'assessorament, acompanyament i que, bueno, cada vegada es va coneixent més. Jo crec que sobretot les entitats que van més perdures, aquelles entitats més consolidades i que ja, doncs, tenen un bagatge molt gran, doncs ja no fan aquest ús, però sí que moltes entitats de nova creació o que han canviat juntes i van perdudíssims, doncs que sàpiguen que es poden adreçar al Departament de Participació Ciutadana, us atendrem telefònicament o presencialment, com vulgueu, i que ens podeu fer la consulta que vulgueu i fins i tot us podem acompanyar en tota la tramitació, que a vegades també vivim en un món cada vegada més burocratitzat i aquí hi ha una escletxa digital important. Per tant, els acompanyaments van en alça en el sentit de que, bueno, doncs trobem aquesta realitat i que hi ha a vegades, doncs, això, tràmits complexos i que poden, doncs, això, no?, ser un mal de cap que, bueno, si us ho podem facilitar, us ho facilitarem.
0: Doncs aquí escoltàvem a la tècnica de participació ciutadana, la Bea Quintana, parlant amb la nostra companya Mireia Toledo. Recordem que les formacions són totalment gratuïtes i requereixen inscripció prèvia enviant un correu electrònic a l'adreça participació@montornès.cat.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernande Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: "Tot el que sé, ho he après a Horta". Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta. A través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso, descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
6: Vale.
5: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
7: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
8: No, sisplau, quin fàstic.
9: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
10: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana.
11: Arriba la festa major, sonen trompetes des del meu balcó. L'esperança de tornar-te a veure, tu ets el meu amor.
12: Doncs aquí tenim a un dels nostres dos amors, que ja sabeu, són els verds i els grocs. I avui tenim a la penya dels Bartomeus. Molt bon dia i benvingut, Mateo. Mateo
13: bon
12: Flores,
13: dia, què tal? Molt bé, molt bé. Content de tornar-hi aquí, content de compartir estona amb tots vosaltres i molt content, molt content.
12: Molt content i suposo, Mateo, que amb molta feina, no?
13: Sí, la veritat és que portem unes setmanes i bueno, ens queden encara algunes setmanes pues, preparant tot el que és la Festa Major, totes les activitats. Estem pràcticament cada dia i cada nit pues, somiant amb el que és la Festa Major, preparant-ho tot perquè tot surti perfectes, perquè la veritat que crec que tenim unes expectatives bastant altes de lo que ens va deixar l'anterior junta, que bueno, les festes majors que van fer pues, van ser estupendes i bueno, volem estar a l'altura.
12: De fet, ja sabeu que s'han renovat totes les persones que hi havia a la penya dels Bartomeus i aquesta és la seva primera festa major com a membres de la Junta. Mateo, que és el president, com estan els nervis i quines sensacions hi ha? Mateo, o ja esteu una mica atabalats?
13: La veritat és que no, que estem funcionant superbé, tenim tot superquadrat. Jo crec que els nervis pues, sempre estan, no marxen mai, però jo crec que tenim un funcionament bastant adequat o bastant bo perquè els nervis siguin una cosa secundària i bueno, tenim el guió fet de com ha de sortir tot i bueno, sortirà tot perfecte.
12: Doncs que reine l'alegria i la festa. Anem a la programació que heu preparat els Bartomeus. De fet, no sé si conserveu algunes activitats a l'anterior penya o totes les propostes són noves.
13: No, la veritat és que bueno, a principi d'any, quan vam sortir ja com a nova junta, ja vam començar a treballar amb la Festa Major, amb les coses noves que volíem fer i amb coses que creiem que no poden marxar. Uh-huh. Hi ha activitats que crec que ja estan instaurades, el que és el poble, cada Festa Major, ja sigui la xarangada, ja sigui la vermofarra. Hi ha activitats que crec que no han de marxar pràcticament mai. Hi ha unes altres que hem hagut de canviar, però bueno, jo crec que la línia és molt semblant a la de l'any passat.
12: Molt bé, doncs anem a començar a repassar una mica totes les activitats que ens porten Bartomeus als Verds per Festa Major.
13: Bueno, comencem ja aquesta setmana, dimecres i dijous ja tenim el que és la presentació i el tast de productes de postres, gelat i el pa. El dimecres mateix tenim a les 11 del matí i a les 5 de la tarda a les 11 els postres i a les 5 els gelats. I el dijous a les 12 del matí tenim el pa a Cal Forner.
12: Molt bé. Doncs un clàssic que no pot faltar per Festa Major i que a més organitzen totes dues penyes.
13: Sí, aquestes activitats són de les dues penyes. És un tas de productes que, bueno, que també ho complementem amb el que és el comerci local d'aquí de Montornès, que participa en el que és la pastisseria Banyà Llonga, el Can Tomàs i bueno, el Calforner. I sí, és una activitat que organitzem entre les dues colles i, bueno, i el que és el comerç.
12: Molt bé. A més, clar, a la festa major no pot faltar la rivalitat, per això un clàssic és també aquesta competició entre penyes durant tota la festa major i les proves puntuables.
13: Sí. Continuem tenint les 5 proves puntuables, n'hi ha moltes que, bueno, que repeteixen, potser amb una miqueta de canvi d'horari, però les 5 proves que tenim són la campanya de donació de sang i de plasma, el campionat de futbolí, la cursa de sacs i les estirades de corda, tant infantil com adulta.
12: Sacs i corda, molt bé. Doncs tenim aquestes 5 proves, que ja sabeu que són clàssics també entre les nostres penyes. I què més? Què més coses gaudirem?
13: Bueno, entre mi, per començar el que és la festa major, el primer dia, el dijous, tenim el que és el campionat de futbolí, com he comentat abans. Divendres comencem pel matí amb la cursa de sacs. Bueno, és una activitat pues, més dirigida cap a un públic més infantil, el que és cap als nens. Ho fem allà a la plaça de Joaquim Mir, davant del centre infantil, que ja fan activitats allà, i aprofitarem aquella estona, doncs, per fer la primera, bueno, la segona prova de... Perdó, la tercera prova de la batalla de penyes.
12: Sí, perquè la primera és la sang, la segona el futbolí i la tercera l'estirada de corda.
13: Correcte.
12: Molt bé.
13: Després ja passem per la tarda-nit, que tenim el sopar a la fresca. Crec que és una de les activitats que vam dir aquesta no s'ha de tocar mai.
12: Uh-huh.
13: Aquesta li agrada molt a la gent, és molt ben rebuda.
12: Uh-huh.
13: I després, conjuntament amb el... amb el Guateque, que, bueno, que és l'associació fotogràfica, tenim el que és el Guateque, però no organitzem nosaltres, sinó que acompanyem el que és l'organització per estar allà a la barra.
12: Això és divendres, que a més recordem que divendres serà dia festiu a Montornès per primera vegada, llavors a la nit ve molt de gust fer aquest sopar a la fresca, on cadascú porta el seu sopar o tenim allà...
13: Cadascú porta el seu sopar, nosaltres estarem allà per si algú necessita algun suport de beguda.
12: Uh-huh.
13: Però principalment tothom porta el seu sopar, així que tenim alguna sorpresa preparada per uh-huh. que és aquella tarda-nit. Però en principi sí, la idea és que tothom, nosaltres posem les taules, els bancs i o sigui, les cadires i tot, i aquesta és l'activitat.
12: I a passar una bona estona a la fresca, esperem que sigui a la fresca, perquè una vegada acabem el sopar de cabàs, cap a on anem?
13: El divendres?
12: El divendres, quedem allà mateix.
13: Nosaltres ens quedem allà mateix, sí, sí, sí que n'hi ha unes altres activitats, però nosaltres ens quedem allà amb el Guateque, a ballar una miqueta després de sopar.
12: A més, aquesta activitat del Guateque, que no es quiten lo bailao, també és una activitat que agrada molt, la plaça s'omple... I la veritat que sent un dia festiu i l'endemà dissabte, doncs això va rodó, no?
13: És per començar la festa major divendres
12: a lo grande.
13: Ja a lo grande, sí, sí.
12: Molt bé. Què més propostes teniu? Perquè després arriba dissabte, com dèiem, i la festa sigue.
13: Dissabte jo crec que és un dels millors dies, tant per les activitats que fem nosaltres, com les que fa Pere Anton, com les que fa... les organitza totes les entitats que tenim al poble.
12: Uh-huh.
13: Crec que és un dia bastant important, bastant també divertit. Nosaltres comencem a les 12 amb el que és la xaranga de Bartomeus, acompanyat de la xaranga Vermut Show, que bueno, és una xaranga de Tortosa. I bueno, aquest any sí que ha canviat una miqueta el que és la distribució i l'organització, perquè volíem complementar-nos una miqueta amb el Sarau, que fos quasi una activitat dirigida cap allà també.
12: Sí.
13: I comencem el que és aquí, aquí a la ràdio de Montornès, i primer fem la primera parada a la pastisseria Banyà Llonga.
12: Ah, molt bé.
13: Fem allà la primera parada i després d'una estona allà marxem cap al forn de Pa Helena, que uh-huh. és la segona parada, i després d'allà ja pujarem cap al Sarau i la xarangada continuarà allà.
12: Molt bé. Clar.

0: on conjuntament, bueno, no conjuntament, però estarà per Anton fent el seu concurs de flans. Nosaltres conjuntament fem la quarta i la cinquena prova, que és l'estirada de corda infantil a les 6 i l'estirada de corda adulta a les 6 i quart.
1: Allà a la plaça Pau Picasso.
0: Allà a la plaça Pau Picasso mateix, sí, sí. I després... bueno, després d'això està bé tot el correfoc, tota la colla, també està les bruixes, que aquest any
1: és veritat, fan
0: la seva primera actuació, no? I bueno, després del correfoc adult fem la batucada verd i groga, que és una activitat conjunta amb Per Anton, on bueno, acompanyarem a tota la gent després del correfoc cap a la zona de concerts.
1: Molt bé. I això és tot del dissabte.
0: Això és tot del dissabte, sí, sí.
1: Després donarem a totes les persones que ens puguin estar escoltant doncs com fer els tíquets, no? Perquè, clar, per moltes activitats ho necessitem i això és imprescindible i, a més, tot això vuela. Llavors, abans d'acabar amb el Mateo, ens donarà més detalls. Però anem a diumenge, que aquest any, diumenge, és l'últim dia de Festa Major.
0: Diumenge és l'últim dia i amb això tenim la nostra vermofarra, que també és la...
1: Hombre, un clàssic,
0: que,
1: no?
0: Sí, és un clàssic ja del que és de Montornès i de Bartomeus. La vermofarra, que serà de 2 a 4. Uh-huh. A les 3:45 fem el veredicte de la setena batalla de Penyes, que es fa ja mateix a la plaça Pau Picasso. I després, pues, la nostra activitat, jo crec que més potser essencial o més innovadora, que és la cara B. És un...
1: La cara B, explica això.
0: La cara B, doncs, és també una de les activitats que volíem fer nova aquest any. Teníem moltes opcions, jo crec que aquesta va ser la millor. Més que res, que diumenge és l'últim dia de Festa Major, volem com... dia 10 a la Festa Major d'una manera gran i bueno, és aquest tardeo que agafa entremig abans de lo que és el Castell de Focs i res, bueno, és un tardeo pues, adequat a tothom, es fa ja després de la vermofarra i bueno, convidar a tothom que vingui i que passi una bona estona.
1: Un tardeo per tothom, per gent gran, per gent jove, suposo que és una proposta amb DJs.
0: Sí, portem 3 setmanes publicant DJs, començarem, encara no està publicat del tot, però en principi comença el DJ Bacarrit, que és un DJ de Lleida, molt conegut en les xarxes socials, començarà de 4 a 6, estarà ja animant a tothom. Després sí que tenim un DJ de Mallorca, que, bueno, que també és bastant conegut a les xarxes, que estarà de 6 a 8, i per acabar estarà el nostre DJ una miqueta més resident, que és d'aquí de Montornès, i estarà l'última horeta de 8 a 9.
1: Molt bé, doncs ja veieu, una tarda a tope amb música per ballar, per gaudir, i aquest és el darrer dia de Festa Major, que com dèiem és diumenge, i jo crec que val la pena que estem tots amb les nostres penyes. Com dèiem, hi ha la part de comprar tíquets, com podem, també el merchandising, les samarretes, tot el que feu per ajudar la nostra penya.
0: Doncs aquest any sí que bueno, tenim molts punts de venda, sí que portem uns dies bastant actius, que és a dir que hi ha molta gent ja comprant tíquets, hi ha talles de samarreta que ja pràcticament no ens queden, o si ens queden, ens queden una o dues, o sigui que convido a tothom a que es passi per les botigues. Les botigues on es pot comprar tant
1: això,
0: el merchandising com els tíquets de la vermofarra, són la perruqueria de la Sílvia Guzmán, l'Estètica Alicia, tenim el 6-3 i la botiga de la Simeki de moda. Després, per aconseguir els tíquets de la xarangada, tenim els dos establiments que són els que col·laboren amb el que és l'activitat, que són tant la pastisseria Benyallonga com el forn de pa d'Helena. I a més d'això, per si algú no pot o no es pot apropar o el que sigui, estarem al mercat i divendres també estarem al dia de la Diada i a la mateixa plaça Pau Picasso.
1: Molt bé. Doncs déu-n'hi-do, eh? Mateo?
0: Tenim bastant coses, la veritat que, bueno, que intentem ser el millor possible entre nosaltres, oferir el millor que puguem i bueno, treballar perquè tot surti perfecte, això sí.
1: Clar, perquè a més de que hi ha molta preparació dels mesos anteriors. No hem d'oblidar que necessiteu també que la gent, que els veïns i veïnes de Montornès, doncs, participem de totes les activitats, comprem

0: xiquets i d'alguna manera escalfem motors amb vosaltres, no?, per tirar tot això cap endavant.
1: Sí, jo sempre, sempre ho dic des de fa molts anys, que l'estiu no s'acaba fins que no passa la nostra festa major. O
0: sigui, estic d'acord.
1: Sí que hi ha persones que ja han començat a treballar, potser alguns encara estan de vacances, però el que és l'estiu, fins que no acaba la nostra festa major, no acaba l'estiu. Per això convidem a tothom a que acabi l'estiu de la millor manera possible, que vingui a totes les activitats possibles, que es faci el seu croquis i miri a veure com pot anar totes les activitats, però bueno, que gaudeixi d'aquesta festa major, que està tant l'Ajuntament com totes les entitats treballant el màxim possible perquè surti perfecte.
0: Doncs ja sabeu, alegria, que és festa major, i el Mateo Flores, president de la penya dels Bartomeus, avui ha vingut a la ràdio per explicar totes aquestes activitats. No sé si vols afegir alguna cosa més, Mateo.
1: No, bueno, donar-te les gràcies a tu per convidar-me aquí, donar les gràcies a tota la Junta, que jo, bueno, vinc a representar el que és tota la Junta, però donar les gràcies a tota la Junta per tot l'esforç que fa, també donar les gràcies a l'Ajuntament perquè ens posa unes facilitats que són increïbles, i res més, molt agraït per tot.
0: Doncs com sempre, gràcies i bona festa major.
1: Moltes gràcies.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
5: A casa, la feina i al carrer.
6: Quan anem de festa.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: ¿No se le ha ocurrido pensar que al mismo tiempo que usted escucha este anuncio, también lo están escuchando miles de personas? La publicidad radiofónica es íntima y efectiva. Anúnciese en la radio. Desde 25 euros, usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
5: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana. Doncs ja ha arribat el moment, l'hora, el dia, estem a tocar. I és que la nostra colla de Diables estan també preparats per poder oferir doncs, tot un espectacle, a l'espectacle al que ens tenen acostumats, per Festa Major. Avui hem tocat a la porta de la Coral Gascón, que ja sabeu és la presidenta de la colla de Diables, per saber una mica tot sobre les propostes que arribaran de cara a Festa Major, però també del vermut infernal. Coral Gascón, bon dia, què tal?
6: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
5: Tot preparat, suposo, no?
6: Sí, ja ho tenim tot llest. Estem ultimant alguns detalls perquè la cremada sempre la portem més al dia a dia, però ja la tenim quasi llesta, ja.
5: Uh-huh. Començarem amb la cremada de l'Ajuntament, un clàssic on cap veí veïna es pot perdre. Segueix sent divendres?
6: Sí. No ens hem mogut, el cercavila del seguici segueix sent el divendres, després fem els tradicionals balls de lluïment i tot seguit pues, la cremada.
5: Uh-huh. Llavors aquí no tindrem pregó ni res, serà pràcticament el moment de la colla de Diables.
6: Bueno, en el seguici també participa el bou, els gegants, la Minerva... Totes les entitats culturals, o sigui, uh-huh. no només nosaltres, i en els balls, per exemple, també.
5: Molt
6: la crema
5: bé.
6: De sí que és nostra. Però...
5: La crema és dels Diables. Sí, però al final és veritat que tot forma part de la cultura popular del nostre poble i ja és un clàssic aquest cercavila, el seguici i veure doncs, totes les figures, no?
6: Sí, correcte, sí, sí.
5: Bé, però a més de la cremada, teniu molta més participació activa a Festa Major. Explica'ns una mica el calendari, Coral.
6: Doncs comencem amb les prèvies, que són aquest diumenge, que és el vermut infernal.
5: Uh-huh.
6: Comencem a les 12 del migdia, com bé dir el nom, fent un vermut. Convidem a tothom a venir a la plaça Pau Picasso a les 12 a fer un vermut amb una miqueta de musiqueta... ambient, i després doncs a la una començarem amb els nostres versots.
5: Clar, un clàssic també que feu diumenge 13 de setembre.
6: Sí, aquest diumenge dia 13.
5: Abans de que comenci el gros de Festa Major.
6: Sí, són les prèvies, per anar escalfant motors.
5: Molt bé. Suposo que és una activitat gratuïta oberta a tothom, ja que és a la plaça Pau Picasso, no?
6: Sí, sí, sí, completament gratuïta, completament oberta a tothom. També s'ha de dir que som Diables, que els versots tracten de lo que tracten i són reivindicacions que fem municipals i uh-huh. estatals com comunitaris i que a vegades doncs, se'ns escapa alguna paraula maldita.
5: Clar. Haureu de tenir una mica més de... anar en compte, no?, al migdia.
6: No, no, no, no. Mira, si vols venir versots, és el que hi ha. Els versots són així, són, són crítiques.
5: Està tot
6: crítiques,
5: permès,
6: satíriques,
5: molt bé.
6: I, per tant, si vens, això és el que hi ha, ja ho saps.
5: Fem els versots, algun personatge que es pugui desvetllar o sorpresa?
6: Bueno, en els versots enguany fem 6 versots diferents.
5: Sí.
6: De, parlem des de tot, des de les coses que sempre parlem com el masclisme o la violència, o des fins a, no sé, és que et desvetllaria coses.
5: Clar. Molt bé. Doncs haurem d'anar. La qüestió és això. Convidar a tothom que ens estigui escoltant aquest diumenge, aquest diumenge a les 12, anar a la plaça Pau Picasso i allà doncs, gaudir d'aquest vermú, però sobretot del clàssic dels diables, que és els versots.
6: Sí, correcte.
5: Molt bé.
6: De 12 fins a les 3. Ja, fem el dia complet.
5: Sí, sí, allà menjarem i passarem una bona estona.
6: Exacte.
5: A més de l'activitat de diumenge, després arribarà la cremada, que és molt esperada, com hem dit, per tothom. I després de la cremada?
6: El dissabte el correfoc infantil i el correfoc adult. Uh-huh. El correfoc infantil comença a 8:45 i l'adult a les 10.
5: Què hem de saber per participar en el correfoc?
6: Sobretot s'ha de ser conscient que si ens posem en un correfoc no estem, precisament estem jugant amb foc i hem d'anar ben coberts amb un barret, amb un mocador, màniga llarga de cotó, a poder ser, o texana, amb unes sabates que siguin ben lligades, no unes xancletes.
5: Clar.
6: I respectar sempre els participants. No llençar aigua, no portar els nostres petards de casa, perquè llavors sí que no tenim controlat. Nosaltres tenim controlat el nostre, saps?
5: Clar.
6: Però si la gent ve amb coses de casa, això està prohibit i se'l farà cap a un costat. Mm. Però sobretot venir a passar-s'ho bé i ben tapadet.
5: I ben tapadet, amb cotó,
6: sí.
5: Uh-huh.
6: Amb cotó o texà, sí.
5: Molt bé.
6: Correcte.
5: Doncs aprofitem perquè això és un moment molt important de la nostra festa major, és el correfoc infantil i adult. Alguna activitat més, Coral?
6: No, a part del cercavila del seguici, que és el divendres, abans de la cremada.
5: Sí?
6: No tenim res més. Després ja són coses ja nostres internes de quedar i tot això. Però bueno, fins aquí, ja fem
5: Déu-n'hi-do.
6: Unes quantes activitats.
5: Déu-n'hi-do. Feu per als versots o per sortir al carrer, feu algun tipus d'assaig?
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Portem ja assajant cada any, o sigui, durant tot l'any anem fent quedades una vegada al mes o cada 2 mesos, quan és hivern i no hi ha res. Uh-huh. I ara, per exemple, portem 3 setmanes que quedem cada dia en el local, cada dia, de dilluns a divendres, cada dia, cada dia, cada dia, algun dissabte i tot se'ns escapa, per preparar la cremada i per fer assajos.
5: Molt bé. Vol dir que tot això està organitzat, que no surt sense cap esforç. Al final això
6: no,
5: té, clar, temps, dedicació i ganes.
6: Exacte.
5: I ara mateix, com esteu a la colla? Necessiteu diables o esteu ben sortits?
6: Bueno, ara mateix som força gent, però sempre va bé que s'apunti gent nova i que vingui amb ganes i amb energia. Això mai estem tancats. Sempre el que vulgui pot entrar a la nostra pàgina web, per exemple, que des d'allà hi ha preinscripcions que ens arriba després un correu. O pot baixar en el casal, que allà també tenen inscripcions per qui vulgui apuntar-se.
5: Doncs ja sabeu, aprofiteu, perquè suposo que després de festa major molta gent desperta i vol ser diable, no?
6: Sí, sí, sí. Sobretot els infantils, per exemple, que per Sant Sadurní és el seu inici, diguem-ne, és
5: clar,
6: el seu bateig. No ens podem adormir perquè els infantils sí que tenim unes places limitades.
5: Mhm.
6: perquè així els tenim més controlats i tots poden disfrutar de lo que els agrada. Llavors, els que surten per als que entren.
5: Molt bé.
6: Els adults no, els adults, vamos, més a lo loco, perquè són més conscients de que si he de compartir la forca o he de compartir el tabal, doncs no em passa res, saps?
5: Clar.
6: I mira, avui tu, demà jo, o ara una estoneta tu i ara una estoneta jo, saps?
5: Clar. Doncs vinga, que hem de gaudir, alegria, que és festa major, que la tenim a tocar, que comencem, com diu la coral, escalfant motors aquest diumenge, dia 13, amb aquest vermut clàssic també, amb els seus versots, una proposta que omple la plaça de gom a gom i que ens fa sentir els montornesencs i montornesenques doncs, part de tota aquesta festa. Gràcies als Diables i a la Colla. No sé, Coral, si vols afegir alguna cosa més?
6: Bueno, no, només afegir que moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i que espero que tothom del municipi baixi a veure'ns a nosaltres i a les altres entitats del poble, de cultural, que la cultura fa poble.
5: La cultura fa poble. Coral, sí. Com sempre, moltes gràcies i bona festa major.
6: Moltes gràcies, igualment.
0: Las mañanas de Radio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
5: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
8: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

I say what you can always win. I'm the kids.

0: 会变成这样。
1: 哦，ya está.
0: Sí.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Historietes.
1: Des que l'home va aixecar la vista als estels i fins que arribem a posar el peu a Mart, sí n'han passat de coses i més que ens succeiran a la carrera espacial. Una de les protagonistes d'aquesta falera còsmica és l'estació espacial més coneguda de totes, d'origen soviètic i que ens va sobrevolar durant gairebé 15 anys. Algun il·luminat va preveure que acabaria estimbant-se contra la Torre Eiffel de París, però la realitat és que es va destruir controladament el 23 de març del 2001, fa just una dècada. Avui, a les historietes, l'estació espacial Mir.

La carrera espacial va originar-se com una competició més entre els Estats Units i la URSS en plena Guerra Freda, en aquest cas destinada a conquerir l'espai. Si els soviètics van enviar l'home a l'espai al 61, els americans responien uns anys després posant el peu a la Lluna, i així anar fent. Un dels episodis d'aquesta cursa còsmica es va viure durant els anys 70, quan el gegant soviètic va engegar el projecte Mir, que en rus vol dir pau o món. Dissenyar i construir una estació espacial no seria una tasca per aprendre a fer en fascicles, o sigui que el seu procés es va allargar uns anys. El 1982 ja estava preparat el primer esbós de la Mir. L'estació va ser ensamblada en òrbita en connectar de forma successiva diferents mòduls, cadascun llançat de forma separada des del 19 de febrer del 1986 i fins al 1996. És a dir, com si fos una construcció gegant de Lego que s'havia d'anar muntant peça a peça. L'estació es va establir a uns 350 quilòmetres de la superfície terrestre i orbitava completament la Terra en unes 2 hores. El mòdul principal de la Mir es dividia en 4 compartiments. El compartiment de treball consistia en 2 cilindres connectats que acollien la sala de control de l'estació, el panell de comandaments i el principal laboratori científic. El compartiment de transferència feia les funcions de port d'aterratge per les naus espacials que hi anaven de visita, i el compartiment de control de propulsió és on es trobaven els propulsors de navegació i les antenes de transmissió. El quadre de llums, per entendre'ns. Probablement, però, el compartiment més divertit era el de descans, la residència habitual de la tripulació. Un hotelet especial amb cabines individuals, bicicletes de gimnàs, una llibreria, vídeo i tele, cuina i bany. Posats a passar-se una llarga temporada a l'espai, més val estar-hi còmode. El procés d'acoplament dels mòduls que anaven donant forma a la Mir no va ser gaire fàcil. Un exemple il·lustratiu és del mòdul Kvant, llançat a l'abril del 1987. La maniobra d'acoplament no va poder-se realitzar per culpa d'un objecte estrany que hi havia enmig, algun alien amb ganes de posar aigua al vi. Els cosmonautes van haver de sortir de la nau per poder-lo acoplar. Un cop funcionant, la URSS va aconseguir el major complex orbital de la història, però l'eufòria va durar poc. El consum energètic del mòdul era massa gran, i els astronautes van haver de tornar a sortir de passeig per instal·lar noves bateries solars. També ho podien haver pensat abans, dic jo. Al desembre d'aquell mateix any, el 87, van arribar a l'estació els soviètics Vladimir Titov, Musa Maranov i Anatoly Levchenko, amb l'objectiu d'establir la primera tripulació permanent. A finals dels anys 80, la Unió Soviètica no passava pel seu millor moment i la Mir va haver de quedar temporalment deshabitada per problemes financers. Als 3 mesos de marxar l'últim tripulant, va arribar una nova missió, aquesta vegada amb un periodista japonès a bord, que va anar a fer el reportatge de la seva vida en només 6 dies. El segell soviètic duraria poc més, doncs el gegant es va desintegrar i l'estació va passar a ser russa. Paulatinament, els russos van haver de col·laborar amb països europeus i, finalment, buscar la complicitat dels Estats Units per fer el projecte viable. I és que mantenir en marxa una estació espacial no seria precisament barat. De fet, els Estats Units feia anys que preparava la seva pròpia estació, la Freedom, però, finalment, les dificultats per finançar el projecte van resultar impossibles de superar. Així doncs, americans i russos van decidir enterrar la destral de guerra i començar a col·laborar en la conquesta de l'espai. Es va posar en marxa el programa Shuttle Mir, que combinava les capacitats de l'estació russa i els transbordadors nord-americans. El juny del 92, el president Bush pare i el seu homònim rus Boris Yeltsin van posar per escrit l'acord al qual els uns aprendrien dels altres per fer d'aquest un espai millor. Un any més tard, el 93, es va anunciar el projecte d'estació espacial internacional. A la Mir, però, encara li quedava corda per estona. Va seguir fent el seu servei de laboratori d'excepció, una eina única per l'avenç científic de la humanitat. I per fer unes fotos increïbles, és clar.
El 23 de febrer del 1997 van saltar totes les alarmes i van sonar tots els telèfons de la gent que remena les cireres. L'Amir estava en flames. Va costar Déu i ajuda a apagar l'incendi i reparar l'estació, que quan va estar recuperada s'havia quedat massa obsoleta. En un principi, l'Amir només havia d'estar 5 anys en òrbita i va acabar-hi estant el triple. Es va decidir, doncs, desmantellar-la i que tots els projectes anessin destinats a una estació nova, i de tots. Tothom semblava tranquil amb la decisió, menys el dissenyador Paco Rabanne, que estava convençut que l'Amir s'estavellaria contra París, arrasant la ciutat de la llum.

0: Paco Rabanne, però, no era Nostradamus, i la Mir va ser destruïda de forma controlada el 23 de març del 2001. Les seves restes van caure sobre l'oceà Pacífic, i Paco Rabanne va quedar com un campió.
1: Bravo!
0: La història de la Mir és un bon exemple de fins on pot arribar una potència quan s'ho proposa, però encara és millor exemple de fins a on pot arribar la humanitat si col·labora. Ara tenim l'Estació Espacial Internacional. Quan l'haurem d'ensorrar i quin dissenyador il·luminat plegarà quan arribi el moment, ja serien altres historietes.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
0: Ràdio Montornès, 91.2, de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès,

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique, mon amour.
3: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
4: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
5: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.
6: Esa negrita que va caminando

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Radio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès, 91.2 de l'FM.

comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Pa, pa, pa.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès,

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ay, si nos paráramos a pensar unos segundos, caeríamos en la cuenta de que somos seres emocionales y que tenemos una necesidad natural que nos impulsa a dejar aflorar sentimientos y emociones constantemente. Por eso, no dejes de sentir y no dejes de emocionarte. Nos vamos hasta la semana que viene. Pero recuerda, cuando eliges aceptar en lugar de exigir, hay un cambio. Cuando eliges apoyar en lugar de criticar, hay un cambio. Cuando eliges el amor en lugar del dolor, hay un cambio. Entonces, algo dentro de ti se levanta y celebra ese cambio. Y de celebración nos vamos hasta la semana que viene. Que no te falte un sentimiento y que no te falte nunca, nunca, nunca una buena emoción. Hasta la semana que viene. Bye, bye.
1: Acabó.
2: Ràdio Montornès.
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
4: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora, i que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça, se li crema el guisotis de casa, anàleg d'aquell refrany que diu «No es pot repicar i anar a la processó».
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
4: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
3: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
4: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom dins del seu element i del seu ambient pot fer bé allò que sap fer.
3: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
4: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
3: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
5: Ei, hola, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
5: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels d'aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues amb un sonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura,

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse with No Name, que aquí es va dir un caballo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-la escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona, en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: Quina meravella. Neil Young. I la seva misteriosa relació...
1: Keep me searching for a heart of gold.
0: Amb els sentiments.
1: Keep me searching and I'm growing old.
0: Estava pensant que un record d'amor...
1: Keep me searching.
0: També s'assembla a l'amor.
2: Sí.
0: També és una joia.
1: I've been a miner for a heart of gold.
0: I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica que es feia des de Barcelona als anys 70... Sonaven petits tresors com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Ronald, The Guitar Man.

0: amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. Esclar que els bons records duren molt temps,
1: sí.
0: Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos, petit, portàtil i uns discos. Uns discos que aquí encara no havien sortit. I de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool. El boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh? Cocodrils. The Fool de Gilbert Montagné. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics. I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que he après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals, per si de cas. Per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. Bé, al final no va poder més i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs, disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: "Sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més. Porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap." Bueno, doncs, la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí, és dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker, Durham Town.

I tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Ai. Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

¿Y si tú no existissis? Es preguntava Joe Dassin. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A toi, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982. Era realment...

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podíem veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Maggie Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa. Sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
2: Recordes? Cocodril? Cocodril?

0: per gent com tu, amb sensibilitat musical i malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena. Quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

Agradaven a Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

Una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lentorros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant-te amb l'efecto palanca, no?, amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars i tant.

Hans eren els Herman Hermits de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però a més, hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. És clar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres?

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Valors a l'alça.
1: Benvingudes i benvinguts a una temporada més i ja en van 15 de Valors a l'alça. Ja ho veieu, comencem el primer programa amb molt de ritme. Pere Sánchez, què estem escoltant?
2: Bones, Laura, doncs estem escoltant Sopa de Cabra, la cançó que es diu La Llum, que és del tema del disc de 1998, que es diu Nou, on hi havia altres èxits com Far del Sud, però que aquest no va ser un èxit, aquest va quedar amagatotis.
3: Sí, jo de fet no l'havia escoltat gairebé mai i mira que m'agrada, Sopa de Cabra.
2: Bueno, com m'heu dit que avui parlàvem de la il·lustració, doncs he buscat una cançó que portés una mica el nom de la il·lustració, no? Com era el segle de la llum, doncs quina millor cançó que La Llum de Sopa de Cabra. Haig de dir que si Sopa de Cabra sempre hagués fet cançons com aquestes, seria molt fan de Sopa de Cabra.
3: Sí, potser hagués tingut menys èxit, també. Això és un altre punt. T'agafaré, mira, amb pinces el de La Llum i la il·lustració.
2: Gràcies.
3: Però sí, avui parlarem de l'il·lustració, que ara sembla que també es pot convertir en foscor, i ho farem perquè la revista Valors doncs, ha preparat un especial per celebrar els seus 250 números i allà es pregunten si la il·lustració amor, que jo no sé què en pensareu vosaltres.
2: Jo sí, jo crec, més que amor, està molt fosca. Ja no n'hi ha llum a la il·lustració. Podríem dir que els pensaments dolents, com tot el que comporta el feixisme, fent servir la il·lustració, arguments i tal, està guanyant terreny a la raó normal.
3: Tu, Laura, no sé si tens alguna opinió formada.
1: Jo recomano molt fort a les persones que ens escolten en aquesta 15a temporada de Valors a l'alça que llegeixin el número 250 de la revista Valors perquè allà trobaran la clau per respondre a aquesta qüestió.
3: Que bé que ho fas, eh? Jo avui no ho respondré, deixaré que la nostra convidada, la Maria Paredes, ens respongui a la pregunta, perquè em sembla que és molt complicada, i a mi, que sempre m'agrada opinar, avui ho deixaré estar, perquè avui t'arrego la feina, que és el primer dia.
1: Doncs vinga, Carles Bancs i Pere Sánchez, ens hi posem, amb aquest primer programa de la temporada, no esperem més, i endavant amb aquests 15 anys de Valors a l'alça i 250 números de la revista Valors.
4: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Per aquest primer dia us hem preparat un molt bon menú, ben variat, però Carles Bancs, hi ha coses que no canvien i és que ens agrada molt analitzar l'actualitat. I amb tu encara més. Com ha anat l'estiu?
3: Hola, Laura, què tal? Doncs mira, m'ha servit per descansar i tornar amb més forces. Espero que tu també t'hagi anat bé. Però ara, si vols tòpics, però l'important, ara no són les meves vacances, sinó l'actualitat que mai marxa de viatge. Això sí que és un tòpic, eh? Avui et vull parlar una mica de política relacionada amb el futbol, però no pateixis que no parlarem ni d'eleccions al Barça ni al Madrid.
1: Gràcies, perquè faria una mica de vol, em sembla. De què vols parlar?
3: Doncs com bé deu saber, fa unes setmanes un aficionat menor d'edat del Barça va ser agredit a Elx per la Policia Nacional pel fet de dur una estelada. Les imatges es van fer virals i van fer esclatar la polèmica sobre la llibertat d'expressió als camps de futbol i sobre la desproporció de l'actuació que es podia titllar de catalanòfoba.
1: I de fet, per aquest motiu, el Barça va cancel·lar l'homenatge als campions del Mundial.
3: Sí, de fet, aquest homenatge havia generat una mica de polèmica també entre l'aficionat del Barça, però arran d'aquests fets, Laporta va preferir, en paraules seves, fer un acte d'exaltació de l'estelada. En comptes d'un homenatge als mundialistes, amb Espanya es va optar per omplir el Camp Nou d'estelades com a mostra de suport a l'aficionat que havia estat agredit. Doncs bé, sembla que aquests fets no van ser un cas aïllat.
1: Què vols dir?
3: Doncs bé, justament aquest passat diumenge es va produir una situació similar al camp de l'Alcorcón. Aquest cop un aficionat de l'Europa va ser retingut per la Policia Nacional per mostrar una estelada a la graderia. Malgrat que en tot moment va seguir les indicacions dels agents, ells el van agafar del coll, el van tirar a terra i li van donar cops. I fins i tot alguns aficionats diuen que el van obligar a dir que era espanyol.
1: Que fins on jo sé, Carles, no és il·legal portar una estelada, no?
3: No, no ho és. En cap cas és una bandera considerada anticonstitucional i tothom que ho vulgui hauria de tenir la llibertat de portar-la i expressar-se lliurement. Com el Barça, l'Europa va fer un comunicat expressant el seu rebuig pels fets succeïts i els aficionats doncs, van marxar del camp. A mi el que em preocupa és que un cos policial preparat pugui actuar d'aquesta manera.
1: La policia no hauria d'actuar sota cap mena de biaix.
3: És que jo crec que això és bàsic i al cap i a la fi són les forces de l'ordre aquelles que haurien de donar exemple de com actuar. Si volem que socialment prevalguin els valors del respecte i la cooperació, la policia hauria de ser-ne un exemple i en cap cas actuar sota el tel dels prejudicis i l'odi. Hem de lluitar perquè la llibertat d'expressió sigui gran i que ningú tingui por d'expressar-se com vulgui.
1: Comencem forts. Aviam què ens depara aquesta temporada, aquest nou curs d'actualitat. Tenim unes municipals a l'horitzó, així que segurament es mouran cosetes que aquí comentarem. A Valors a l'Alça. Gràcies, Carles.

0: Us dèiem a l'inici del programa, aquest mes de setembre estem de celebració. La revista Valors ha arribat al número 250 i és un especial que trobareu al quiosc de 72 pàgines en què ens preguntem per l'estat de salut de la il·lustració. Avui, Carles, en parlarem, de fet, amb una de les persones que hi ha col·laborat.
1: Doncs sí, Valors ha arribat als 250 números i estem molt contents també de poder-ho dir. Com bé deies, el número se centra en la il·lustració, el gran moviment cultural i filosòfic del segle XVIII que va originar el món com l'hem entès fins ara, amb regles basat en la raó i en la voluntat de trobar un sistema de govern compartit i acceptat per tothom. En un moment en què la llibertat ha donat pas a l'individualisme, en què la societat es polaritza, alguns drets adquirits són qüestionats i es reivindica l'anomenada il·lustració fosca, doncs potser és important preguntar-nos si ha mort la il·lustració. Avui li preguntarem a Maria Paredes, doctora en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona i autora del llibre Primera lliçó sobre la il·lustració, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, i que també és una de les veus d'aquest especial.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. Ha arribat el moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta temporada. Ella és Maria Paredes. Maria, com està? Benvinguda a Valors a l'Alça.
2: Molt bé, gràcies. I molt agraïda per aquesta entrevista. I felicito la revista Valors per aquest número absolutament magnífic.
0: Gràcies a vostè, que també en forma part, com comentàvem, i de fet ens parla de recuperar els valors il·lustrats a través de Voltaire. Expliqui'ns per què és tan important la figura d'aquest filòsof.
2: A veure, Voltaire és el més conegut, potser, dels filòsofs il·lustrats. No per això vol dir que sigui només únic o que sigui el més important, perquè, per exemple, Diderot ho és moltíssim, també. Però, d'alguna manera, és conegut perquè, tal com va definir Kant la il·lustració, que és, diguéssim, la necessitat, no?, que l'ésser humà surti d'aquesta minoria d'edat que li l'ha portat el fanatisme religiós, Voltaire, diguéssim, s'enfronta directament des del principi, ja des dels anys 30, des de la seva estada a Anglaterra, a aquesta idea, diguéssim, que el fanatisme i la intolerància en aquests moments arrelat, no?, el tema religiós, no?, a partir de les guerres del segle anterior, és la causa més important, no?, i la que impedeix que l'ésser humà pugui pensar lliurement. I per això considero, i molts estudiosos també consideren, que Voltaire és una figura clau també pel to que empra, no?, en els seus escrits, no? És un to absolutament contundent, eh? Ell té un lema que és «Ecraser l'enfam, aixafeu l'infama», i l'infama seria, doncs, tot aquest conjunt, no seria, moltes vegades s'ha identificat aquest infama, diuen que és Crist, que és el catolicisme, no és només això, és qualsevol ideologia que d'alguna manera, diguéssim, intenti acallar, no?, diguéssim, la llibertat dels éssers humans, és això.
0: Vostè subscriu la frase que diu que només aquells que no són fanàtics mereixen la tolerància. Quan no s'encara així, d'aquesta manera, és precisament la tolerància la que permet viure el fanatisme?
2: A veure, aquesta frase és del Karl Popper, de l'any 45. És a dir, i de fet, molts estudiosos i molts filòsofs l'han emprat, i és de lògica. És a dir, la tolerància només és possible en l'àmbit de la honestedat, de la justícia, de la igualtat, de la llibertat. Aquells que neguen aquests espais, aquells que neguen la llibertat, no?, i que d'alguna manera s'enroquen, no?, en les seves idees i no permeten que els altres hi entrin, aquests no mereixen cap respecte. De fet, la paraula fanatisme és una paraula que originàriament en la seva etimologia provindria, bueno, fanum volia dir temple en llatí, però els fanàtics eren els sacerdots de Cibeles que ballaven, saltaven i es farien a si mateixos, no? I, per tant, un fanàtic és un individu que, d'una manera irracional, absolutament irracional, defensa la seva postura d'una manera agressiva, contra els que no pensen, contra ell, i es tanca en si mateix. Això, evidentment, impedeix qualsevol noció de tolerància. Per tant, en aquest sentit, la frase que has esmentat, no?, diguéssim, és una frase de Karl Popper i que ha fet reflexionar moltíssima gent. El Francesc Torralba, per exemple, en un article de l'any 19, en parla d'això, és a dir, que realment hem d'estar oberts a totes les idees, però la tolerància... I ahir mateix, al Punt Avui, el Josep Poc Clara, en una secció que es diu La mirada d'Herodi, parla d'això, no? Parla que, ell parla de la diferència, per exemple, que hi ha entre la paraula islam i l'islamisme, és a dir, entre el que és una religió privada i el que seria una mena d'ideologia política radical, no?, que vol imposar, una organització política, social, etc, etc. I llavors, d'alguna manera, diu que s'ha de vigilar al final de tot, va semblar interessant, d'una manera molt divulgativa i molt simple, però és molt, molt interessant, que diu que no es pot admetre la intolerància i el fanatisme que van contra els drets humans, no? I, a més, diu, frontalment contra l'herència il·lustrada, no? És en aquest sentit.
0: Mm-hmm. Senyora Paredes, la il·lustració va ser fanàtica en el seu inici?
2: Fanàtica? En quin sentit? Fanàtica. A veure, fanatisme, jo crec que no. Em sembla que no. Sembla que no. A veure, el que sí és veritat és que els il·lustrats, els filòsofs, que deien ells, els que van a l'any 51 van començar redactant l'enciclopèdia i tot això, sí que es van oposar d'una manera frontal als seus enemics. Però jo no diria que això fos fanatisme, en absolut. No? Potser el que et refereixes seria a que es va defensar, diguéssim, la raó d'una manera absolutament allò contundent, no? Però jo penso que era una mena de xoc, no? Una mena també de defensa contra allò que hi havia, no? Els filòsofs francesos, per exemple, Anglaterra va ser una altra història, perquè la ideologia il·lustrada, en el fons, no és Anglaterra, no? Newton, Locke, i va ser precisament Diderot i Voltaire que van viatjar a Anglaterra i es van empaltar de totes aquestes idees, però d'alguna manera, i a Anglaterra hi havia un ambient polític diferent. A França, en canvi, doncs estaven sota l'absolutisme i, per tant, van haver de lluitar políticament i també, diguéssim, des de atacar les autoritats religioses en tot això. I, per tant, molt del que van escriure, molt del que estaven fent, va ser prohibit, va ser denostat. Els hi cremaven els llibres, tant a Diderot com a Voltaire, i els posaven a l'índex de llibres prohibits. Però aquests llibres es continuaven, aquests textos es continuaven difonent, d'una manera, diguéssim, clandestina, i per tant van ser coneguts per tot arreu. Però potser la vehemència que tenien, jo diria que no es pot confondre amb fanatisme.
0: Per tant, ho dividim. Ara que parlava de la raó, li volia preguntar si estem tornant a un món preil·lustrat on la raó ha perdut valor, referint-nos als nostres temps.
2: A veure, segurament, sí, o sigui, segurament hi ha una... Bueno, l'escola de Frankfurt, que eren Adorno, perfecte, als anys 40, als anys 45, clar, després de l'extermini nazi hi va haver lògicament, no?, una mena de revolta del pensament, sobretot aquest tipus d'escriptors relacionats amb el món jueu, a Hannah Arendt també, no?, i que deien que a partir d'aquell moment la il·lustració era impossible i que tal. També hi ha una altra tendència que actualment, i en la revista, en alguns articles magnífics de la revista, això s'explica molt bé, no?, que l'escepticisme que existeix actualment, no?, aquesta mena de desànim generalitzat, diguéssim, potser es podria identificar amb una època preil·lustrada, és a dir, tot ha caigut. La Hannah Arendt, hi ha un llibre de la Fina Virulés publicat l'any 23 que parla sobre, diguéssim, els escrits més importants de Hannah Arendt. I em va cridar molt l'atenció llegir-lo, que la Hannah Arendt parla, no sé si tinc la cita exacta, però més o menys, no tinc la cita exacta, però parla que als anys 40, ella escriu això l'any 50, als anys 50, durant els anys 50, les columnes de la il·lustració es van com desmoronar, diu ella, no? es van escardar, no?, i queien. Diu, i ara estan, ella pensava, diguéssim, això als anys 50, ara potser aquestes columnes estan ja fetes miques, no?, i per tant l'única possibilitat que hi ha és tornar-los a construir una altra vegada, no? Però és necessari. I de fet, hi ha aquests mateixos autors de l'Escola de Frankfurt parlaven que hi va haver, en època antiga ja, una època de preil·lustració, que és l'època, diguéssim, anterior a Plató i Aristòtil, en què llavors es van consolidar, diguéssim, els valors de la democràcia i de la llibertat. O sigui que aquest paral·lelisme sí que és possible.
0: Observant el nostre món, el d'avui dia, tenim una mica la sensació que els fanatismes tornen a estar agafant força, tornen a estar a l'ordre del dia. Per què passa això?
2: El desencís, no? Després, evidentment, els problemes que pateix doncs, la gent jove, això és, bueno, és gravíssim, no? Observar, evidentment, l'actitud escèptica, fins i tot davant les eleccions, no? Hi ha molta gent jove que no vota o que vota per jugar partits minoritaris que saben que no sortiran, no vull dir cap nom, però perquè veuen que no hi ha cap tipus de relació entre el seu vot i després la realitat i el que fan la feina dels polítics o el que sigui, no? També hi ha tot el tema de la il·lustració fosca. Això és terrible, no? És a dir, la il·lustració fosca que seria aquests moviments com reaccionaris, no? O neoreaccionaris, els NRIs que diuen, no? D'aquests personatges com el Curtis Marvin o el Nick Land, no? També s'esmenten en alguns d'aquests articles d'aquí, que el que van és a atacar les arrels, a subvertir totes les arrels de la il·lustració, les positives, evidentment, no? Llavors, refusar l'igualitarisme, dient que el progrés no és l'avançament de la ciència, com deies els il·lustrats, ans al contrari, és a dir, es reclama els retorns a uns altres models, societats i formes de govern que o eren, o sigui, medievals, feudals, no? O bé, també despòtics. Per tant, aquest tipus de moviments respon a una... intenten, no?, acaparar tot aquest desencís, no?, com fa tot, normalment els moviments d'extrema dreta, no?, el que fan és aprofitar-se d'aquest desencís, del malestar, dels problemes, a vegades també de la ineficàcia de les polítiques d'esquerra, no?, en molts moments, doncs per intentar, no?, enganyar, no?, i llavors ens trobem, també hi ha un analista grec, el Varoufakis, que parla d'això, no?, d'aquests tecnòcrates fatxes, no?, més o menys diu ell, no?, que el que volen és subvertir, diguéssim, tot aquest sistema democràtic, amb les democràcies amb totes les errades i tot diguéssim, el malestar que hagin pogut prohibir i amb tota la ineficàcia d'alguns polítics, encara podem dir que és el millor sistema que existeix, no? Doncs ells diuen que no, i per tant, doncs, bueno, i tot això està a l'ordre del dia, perquè està a l'òrbita del president dels Estats Units i del seu vicepresident, etcètera, etcètera.
0: Com podem desarmar aquests fanatismes?
2: A veure, això n'hem parlat moltes vegades, no? Fins i tot a nivell amb amics i també amb tertúlies o amb xerrades, el que sigui. Sí, tots, en l'àmbit privat o en l'àmbit que nosaltres coneixem o que podem, no? Intentem que aquests valors es mantinguin, prevalguin. Jo crec que si tots féssim això, es resoldria el problema. No? I també estan molt ben informats i no desinformats, perquè malauradament la desinformació també és un problema gravíssim. No? I per això jo felicito una altra vegada la revista Valors, perquè llegint els articles realment s'il·luminen moltíssimes zones fosques, no? I a més hi ha moltes perspectives diferents i il·lumina moltíssim, no? Il·lustra moltíssim.
0: Moltíssimes gràcies, agraïm moltíssim la seva col·laboració, també que hagi compartit amb nosaltres aquests minuts. Acabo plantejant-li molt breument la pregunta que es planteja en portada de la revista 250 de la revista Valors, que és si la il·lustració ha mort.
2: Pel que acabo de dir, no. No ha mort, ha dit, ha mort. Està, diguéssim, a la UCI, potser, però jo crec que, diguéssim, sobreviurà.
0: Maria Paredes, doctora en Filologia Clàssica, autora del llibre Primera lliçó sobre la il·lustració, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquest primer programa de la temporada. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista al productor i redactor de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
1: En vull subratllar el que ha dit sobre que a l'intolerant no se l'ha de tolerar, i aquesta reflexió és meva, perquè si no jugues amb desigualtat de condicions.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: Una temporada més a Valors a l'Alça, obrim espais de reflexió, que és una cosa que ens agrada moltíssim, però sobretot quan ho fem a través d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però també de posar-les en context, que a vegades és encara més important. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina Núria Redó. Núria, com estàs? Ben tornada.
4: Moltes gràcies. Estem molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt contenta de tornar a parlar amb tu, de tornar a posar el focus en una dada. En quin ens centrem avui?
4: Mira, avui parlarem de religió i ens centrarem en que una cinquena part dels adults, o sigui, el 20% dels adults, no s'identifiquen actualment amb cap religió. No sé si això et sembla una dada, no sé si et sembla molt o poc. Ara, de fet, vam voler parlar d'aquest tema ara, perquè sí que és veritat que en certs entorns sembla que la religió torni a estar com a l'ordre del dia. A vegades es parla que els joves ara són més religiosos del que era amb la nostra generació, per exemple. També Rosalia també ha tret un tema, que sí. un àlbum, no sé què, que també se n'ha estat parlant molt. Però el que diuen les dades i els articles científics publicats en sociologia és que estem marcats, d'altra banda, tampoc crec que sorprengui ningú, per una època de secularització, que estem en una època marcada per la secularització, i que específicament el cristianisme i el budisme són les religions que perden més adeptes. No perquè marxin cap a un altre, no hi ha transfuguisme, diguéssim, no és que marxin a una altra religió, sinó que es desvinculen religiosament. Com deia, crec que potser tampoc sorprèn especialment. Les causes probablement són moltes, diverses i complexes, ja sigui per regeneració, ja sigui per rebuig a les estructures religioses, ja sigui per posicionaments de la religió, potser, per exemple, en col·lectius LGTBI i tants d'altres, fins i tot per temes potser geopolítics, fins i tot. Les causes no hi entrem gaire, malgrat que mencionem alguna d'aquestes coses, però la pregunta que ens porta a fer aquesta dada és: d'acord, cap problema, a priori, diguéssim, no serem nosaltres que diem a la gent què ha de pensar, però si assumim que tot ésser humà té una vida pública, una vida privada, una vida íntima i una vida transcendent, què en farem d'aquesta vida transcendent, o com l'omplirem, com substituirem aquest Déu per altres déus probablement més mundans? I quines conseqüències pagarem com a societat de no tenir o de no poder cultivar l'anhel d'espiritualitat de la vida humana?
0: És una reflexió molt potent aquesta, perquè realment sí que és cert que deu haver-hi moltes causes, com tu comentaves, i deu passar per molts motius diversos. No sé si heu detectat que és una cosa que passa a nivell global.
4: No. I l'estudi que citem a l'article no és un estudi ni català ni espanyol, és un estudi publicat als Estats Units, diria.
0: Doncs...
4: Però alhora ens fem la pregunta, intentem no posar-hi judici, també és una oportunitat, també és una oportunitat per omplir aquesta vida transcendent d'alguna cosa que tingui sentit.
0: Doncs també és un bon missatge, una bona reflexió a partir d'aquesta dada, aquesta cinquena part, és a dir, un 20% aproximadament de la població adulta que no s'identifica amb cap religió. Núria Redó, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a tu.

0: Avui encarrilem la part final del programa amb el primer capítol d'aquesta temporada d'Històries amb Valors. És una secció clàssica d'aquest programa de Valors a l'Alça. I si parlem d'història i de valors, qui ens acompanya és la Maria Coll, periodista, historiadora i també codirectora de la revista Valors. Maria, com estàs? Ben tornada.
1: Molt bé, gràcies. Contenta de tornar a fer la secció.
0: Igualment, molt contenta de retrobar-nos una temporada més. Si et sembla bé, aprofitem aquesta primera història en valors per recordar als oients que encara no la coneguin o no la recordin del tot, de què parlem quan referim a aquesta secció.
1: Doncs moltes vegades quan parlem de la història ens referim més a guerres, a conflictes, a líders, a conflictes poc ètics, per dir-ho així d'alguna manera, no? Però al llarg dels segles també hi ha hagut moltes persones que han actuat seguint valors positius. I també hi ha històries molt humanes dintre la història que de vegades queden desapercebudes i en aquí doncs les intentarem explicar.
0: Doncs endavant, quina història ens portes avui?
1: Mira, us vull parlar de la nau Gaudí. És un edifici que hi ha a Mataró, de fet a pocs quilòmetres d'aquí, però molta gent no sap tampoc la seva història i què s'hi va fer allà darrere. La construcció en si que és, sí que és coneguda, perquè va ser una obra de Gaudí, de l'arquitecte de Reus, però aquella organització que acollien allà doncs, ja no és tan coneguda, que és la Cooperativa Mataronesa. I sobretot el seu líder, Salvador Pagès, encara és més desconegut.
0: Per tant, suposo que Salvador Pagès serà un dels nostres protagonistes. És una història que molts mataronins i mataronines deuen desconèixer també, no?
1: Segur. Vull dir, són aquelles històries que els propis de casa som els que en tenim menys informació. I per això doncs, volíem fer-la avui com a protagonista en Salvador Pagès.
0: Doncs vinga, què en sabem de Salvador Pagès?
1: De la seva vida abans de venir a Mataró no en sabem gaire cosa, tot s'ha de dir, eh? Però sabem que va néixer el 1833 en el si d'una família humil del Raval de Barcelona. A casa seva, com de totes les llars obreres, doncs, es passava gana, no tenien... Ni riquesa ni molta qualitat de vida, i quan va haver de fer els estudis només va arribar fins als estudis elementals perquè es va posar a treballar en una fàbrica com a teixidor mecànic. Però aquest ell sabia que no era el seu destí perquè pensava que estava doncs, tenia un esperit més de lideratge. I quan el 1865 la propagadora de Trabajo, que és aquesta fàbrica de talers mecànics on ell treballava, es va convertir en una cooperativa de producció, la primera, de fet, de Catalunya, va descobrir doncs, que aquell sistema era molt més just pels treballadors i era el model ideal per acabar amb la violència social i volia apostar pel cooperativisme.
0: Tot això abans que arribés a Mataró, quan arriba a la capital del Maresme?
1: Doncs hi arriba el 1869, quan es converteix en el director de l'obrera mataronesa. Aquesta cooperativa s'havia creat el 1864, uns anys abans, i era primer una societat de resistència semiclandestina, però després doncs, va necessitar un impuls important per arribar a ser una de les cooperatives de producció més importants de Catalunya i de l'Estat. Cal destacar que en aquest moment a Catalunya es vivien temps difícils. Estem parlant doncs, que el 1865 s'havia produït una epidèmia de còlera, un any més tard una forta crisi econòmica i un seguit de males collites. Per tant, no és un moment per crear una nova empresa, per dir-ho així.
0: I per acabar-ho d'adobar, també era un temps de forta violència social, no?
1: Sí, de fet, l'embrió d'aquesta cooperativa havia sigut a la Vila de Gràcia, una localitat doncs, que llavors encara no estava ni annexionada a Barcelona, i el 1874, amb 45 talers en marxa, doncs veuen que hi ha tanta conflictivitat en els carrers de Barcelona que decideixen traslladar la cooperativa a Mataró. Mataró és una ciutat molt més tranquil·la, però té dos avantatges. A part que no hi ha tanta violència social, doncs és una capital molt ben connectada pel tren amb Barcelona i, a més, doncs té port.
0: Per què aquesta cooperativa és tan important en la història del cooperativisme català?
1: Per una banda, per la seva eficiència, perquè quan es parla de cooperativisme es pensem que no eren empreses eficients, i ho eren. I amb els anys es va convertir en una de les cooperatives de producció més importants de l'Estat. I sobretot també pel model que hi va instaurar el protagonista, en Salvador Pagès. No? Segons ell, una cooperativa havia de cobrir tots els serveis bàsics que podia necessitar un treballador, perquè, de fet, en una cooperativa el treballador és propietari de la seva pròpia empresa. I, per tant, doncs, hi va posar diferents serveis. Una escola disponible pels fills dels treballadors menors de 14 anys. A l'obrera mataronesa no hi va haver treball infantil, com hi havia moltes empreses o fàbriques de Barcelona. Una biblioteca, una botiga de queviures, una caixa d'estalvis, un sistema d'assegurances... Tot això ho tenien els treballadors a la seva disponibilitat. a més, era una cooperativa autogestionada. Els propis cooperativistes eren els seus propietaris i, a més, Salvador Pagès tenia molt clar que els obrers necessitaven també educar-se, com que molt aviat entraven dintre les fàbriques i els hi feia xerrades sobre higiene, avenços tecnològics. Una curiositat molt que queda marcada en els diaris, doncs és que, per exemple, pels treballadors de la cooperativa va fer una xerrada a Mataró Francesc Dalmau, que era un dels primers fabricants de telèfons de l'Estat. Va venir a Mataró a parlar amb els treballadors de la cooperativa. I, doncs, a més, i no menys important, quan parlem de treballadors, doncs tenien sous justos i, a més, doncs tots, per exemple, tenien un vot a l'hora de prendre decisions quan hi havia algun canvi a la cooperativa. Inclús doncs, va decidir Salvador Pagès fer un barri de cases iguals pels treballadors perquè no hi haguessin diferències socials dintre l'habitatge.
0: I aquí, precisament, és on entra en escena Salvador Gaudí.
1: Sí, perquè aquest projecte tenia en vinculació Salvador Pagès, perquè també tenia coneixences a Reus.
0: He dit Salvador Gaudí, que volia dir Antoni Gaudí, perdona. He fet un mix entre els dos protagonistes.
1: Sí. Doncs tots dos es coneixien de Reus, tenien coneixences en comú. Antoni Gaudí també doncs, era molt afí al cooperativisme i amb ell doncs, li encarrega fer aquesta ciutat de cases obreres. Només es van arribar a construir la nau de blanquets i les latrines, tots dos edificis es poden veure avui si s'arriba a Mataró, i doncs tres cases també es van arribar a fer, que d'aquestes sí que no en queda absolutament res. I també va construir, però això ja anys més tard, o va dissenyar l'estàndard de l'obrera mataronesa.
0: I com és que va acabar aquest projecte?
1: Les dificultats van arribar a la dècada dels 80 del segle XIX, perquè, per exemple, el 1881, doncs, davant del creixement de les tres classes de vapor, els empresaris decideixen doncs, tancar les fàbriques. Què passa? Que la cooperativa de l'obrera mataronesa, com que són els propis treballadors que, si no treballen, no cobren perquè són propietaris de la seva pròpia empresa, doncs decideixen no tancar. I en aquest sentit, doncs, Salvador Pagès va ser acusat de fer el joc als empresaris i inclús va rebre amenaces de mort. El 1884 els cooperativistes es van adonar també que alguns projectes ideals d'aquest cooperativisme, del món cooperativista, no es podien portar a terme i tot va anar una mica pel pedregar. El 1886 Salvador Pagès presenta una primera dimissió, però no li és rebutjada, no l'accepten i també doncs, hi ha una rebaixa de sous dels propis cooperativistes, però ja arriben els temps de la filoxera, les crisis socials, la guerra de successió americana que encareix els preus del cotó, i tot això doncs, no pot assumir una cooperativa d'aquest tipus. I finalment, 18 anys després, doncs, Salvador Pagès abandona la cooperativa i aquesta es tanca el 1890.
0: Per concloure, Maria, què destacaries tu de Salvador Pagès?
1: Avui el cooperativisme té un paper molt rellevant a l'economia i hi ha moltes cooperatives que ho estan fent molt bé, amb molts beneficis i també respectant tot aquest tema social. Per ell el cooperativisme era l'escola ideal per educar els obrers a viure una autèntica democràcia. A més, apostava per un desenvolupament dels valors humanitaris, també, no? Com era la bondat, la fraternitat, la solidaritat, i doncs va aconseguir, amb la seva dintre el seu món, cooperativisme i dintre Mataró, doncs va aconseguir una certa desitjada justícia social, que va durar poc, però va durar.
0: Salvador Pagès és el protagonista de la història en valors que avui ens ha explicat la periodista i historiadora Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies, molt contenta d'haver-nos retrobat i fins a propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ara que l'estiu s'acaba, molts catalans tornen cap a casa i això en alguns casos vol dir que deixen buida, per exemple, la seva segona residència o l'habitació d'hotel d'un poble que ha canviat moltíssim respecte a anys enrere. Els mitjans en van plens a la gentrificació a Barcelona, als seus entorns, però sovint s'obliden de tot el que hi ha més enllà de l'àrea metropolitana. És per això que el primer like de la temporada el volem dedicar a la periodista Marc Camps i el seu llibre No vingueu al poble a reposar. Està editat per Ela Geminada i s'hi exposa la realitat dels pobles de l'Empordà i de les Gavarres. Marc Camps, benvinguda, com estàs?
2: Bé, molt bé, bon dia.
0: Tenia moltes ganes de parlar amb tu d'aquest llibre perquè d'alguna manera és una crítica a l'èxode urbà cap al món rural, no? I a vegades el poc respecte que es té i aquesta nova forma, no sé si li podem dir, de colonització urbana.
2: Sí, jo de fet no sóc tan agosarada amb aquest terme, És a dir, no ho dic en el llibre, no parlo en aquest terme, però sí que parlo d'aquesta tendència d'un cert èxode urbà, perquè tampoc no vull generalitzar, que van als pobles, a realitats més petites, i es creu que es pot fer aquests doncs, pobles a mida. I és un perfil de gent amb un poder adquisitiu important, amb un capital social i cultural, i bé, que no fa una relació horitzontal, podríem dir, amb les veïnes i veïns del poble. I llavors això, es donen casos, que també exemplifico en aquest llibre, de voler, aquesta voluntat de voler silenciar les campanes, que això ja és una tendència també que comença als anys 90, i llavors també et qüestiones, escolta'm, tant Caterina t'agrada molt els nuclis antics dels pobles, i vols anar-hi a viure, però alhora vols silenciar aquestes campanes. Potser t'hauries de plantejar anar a viure en un altre lloc, no? I no voler canviar doncs, aquesta dinàmica amb les campanes, que, per exemple, hi ha gent que hi té una vinculació emocional molt forta i que no són una fressa, no? Sinó que et fan companyia. I llavors també d'altres exemples doncs, és de privatitzar espais públics, de voler talar arbres perquè tapen la vista. Això es va donar també ara fa poc a S'Agaró, ja a la Costa Brava, que pertany a Platja d'Aro. I llavors tots els exemples que et puguis imaginar, eh? Aquests són potser els més paradigmàtics, però n'hi ha molts i a cada poble són diferents.
0: Clar, són... Anava a dir peticions, no sé fins a quin punt titllar-les d'aquesta manera, però que sorprenen i que xoquen molt, no? Perquè quin dret té algú de fora a modificar o a intentar modificar la vida d'un lloc i d'uns veïns i veïnes que sempre han estat allà.
2: Exacte. Jo crec que hi ha hagut també, no?, una manera de veure alguns pobles o món rural. A mi tampoc m'agrada el món rural perquè molta gent del món rural no es considera amb aquests termes, no es parla amb aquests termes, no? Però per diferenciar-ho de les ciutats, hi ha hagut sempre un estigma molt cap a, en aquests llocs més petits, no? I han estat qualificats de tancats, que la gent era estranya, que no hi podia passar res important. És a dir, hi ha hagut una manca d'autoestima de la gent del lloc, d'aquestes realitats, i llavors hi ha hagut doncs, aquesta mirada plena d'estigmes i prejudicis. I es parteix d'aquesta situació que molta gent, per tant, després vols anar a aquests pobles i creu que té més drets a dir la seva, no? I a no tenir en consideració la gent d'aquests pobles. Hi ha hagut aquesta mirada i aquest llibre també vol reivindicar que tots els llocs del nostre país són importants i que és necessari l'autoestima també doncs, dels diferents pobles i de poder valorar doncs, el patrimoni, la memòria, el passat, però també el present d'aquests municipis i que ningú ens ha de venir a dir res.
0: També la llengua, no? Tu en parles en aquest llibre, Mar, i ara que fa una estona deies fressa, pensava que bonic és tenir aquesta diversitat dialectal, aquests mots tan propis de diverses zones, però que en canvi per aquesta manca d'autoestima o per aquests prejudicis que venen de fora que ara comentaves, sovint s'hi renuncia, no?
1: En el cas de la llengua hi ha com aquesta, un fet que crec que és paradoxal, és a dir, la llengua oral és molt i molt rica del nostre país, és a dir, per dir paparra jo sé dir de tres maneres, per exemple, diferents i no sé en quin moment s'ha considerat aquesta llengua oral que era de gent de baixa estofa, que se'n diu, o amb un poc nivell intel·lectual fins i tot, no? I com si la llengua estàndard s'ha convertit en aquesta llengua més, podríem dir-ne, de culte, que tanmateix és necessari perquè som una llengua minoritzada i també hem de tenir una llengua estàndard. Però d'altra banda, considero que l'estàndard és una llengua molt pobra, no? Que allisa absolutament el vocabulari, que treu els matisos i també és una defensa a reivindicar tots els dialectalismes del nostre país i que sí que s'han fet doncs, diccionaris de recopilar, però crec que faria falta una altra vegada renovar aquests diccionaris o crear-ne uns de nous amb tots aquests dialectalismes que hi ha, perquè sí que hi ha més diccionaris a nivell més territorial, però que potser faria falta uniformitzar-ho en un moment en què especialment estem perdent molt de vocabulari, que el català es troba en una mala situació, sobretot d'ús social, però que vull dir això per això que no ens ha de fer oblidar aquesta pèrdua que també hi ha del llenguatge dialectal i que l'hem de reivindicar.
0: Fa una estona, Marc, parlaves de patrimoni, parlaves de memòria, i em preguntava quin és l'equilibri entre preservar aquesta memòria, que és importantíssim,

0: al mateix lloc, perquè no hi ha com aquesta mirada a vegades més històrica, i la memòria és important no només per dignificar el passat, sinó per construir el nostre present. El que passa és que molts cops s'ha reivindicat aquest passat d'una manera molt folcloritzada només, i es reivindica molts cops tot el que sigui de poble com una cosa que fins i tot fa gràcia, no? A tothom li agraden les festes majors o li agrada un cert tipus de folklore, però no s'ho pren seriosament. I hi ha moltes qüestions culturals, socials i dinàmiques també actuals, que no només poden estar relacionades amb el passat i que tenen valor en si mateixes, i que molts cops les iniciatives que es fan a pobles són d'una gran qualitat i també s'han de prendre seriosament. Però és això, encara hi ha una mirada plena de clixés que miren els pobles, però es tracta també de transformar aquesta imatge, i no només des de fora, sinó que la gent del lloc, en comptes de fer, per exemple, fires medievals del seu lloc, pot fer altres tipus d'iniciatives que dignifiquin encara més el seu poble.
1: I en aquest sentit, parlant de dignificar, ens trobem amb persones que potser s'estableixen en aquests indrets, en aquests pobles, però que no s'impliquen en la vida, en el dia a dia d'aquest poble, amb els veïns i veïnes. De fet, crec que tu parles d'algun cas del llibre. Ara pensava en Elsa Peretti, no? Que és aquesta dissenyadora de joies de Tiffany's, que sí, potser va contribuir a millorar, en certa manera, a Sant Martí Vell, però no s'hi va acabar implicant mai.
0: Clar, a veure, ara parlant ja més del tema de Sant Martí Vell, l'Elsa Peretti, a la seva manera, sí que s'hi va implicar. La qüestió és de quina manera potser s'hi va implicar. Des dels anys va aterrant aquí al cap als anys 70, i com ho explico en el llibre, va comprar 18 cases i 3 masos. Llavors el seu missatge era que ella havia fet revifar un poble. La qüestió és de combatre una mica o contrarrestar aquest discurs que durant molt de temps a molts pobles empordanesos que van patir un èxode rural important, de gent que se n'havia d'anar dels pobles perquè no tenia les condicions ni els recursos per fer tirar endavant les seves cases en un moment en què l'agricultura i tot el món i l'economia de bosc se'n va anar a risc, doncs hi va haver-hi com aquest discurs, no? Gràcies a la gent de ciutat o la gent de Barcelona, doncs s'han pogut recuperar aquests pobles, i és aquest el discurs que també va fer l'Elsa Peretti. I nosaltres el que diem és, ostres, no cal cap salvador, si no hagués estat ella, hagués estat una altra persona, i que si a ciutat hi hagués una persona que comprés un alt percentatge d'habitatges, segurament no estaríem parlant de filàntrops, com es parlava aquí d'aquesta figura, no? I és qüestionar una mica tot això i de quina manera et relaciones amb un poble en un moment en què tu hi vas. Jo el que dic és que també hi ha gent de ciutat que ha ajudat a enriquir moltíssim la vida de poble, però sempre ho ha fet d'una manera horitzontal, no d'una manera altiva o alliçonadora.
1: Importantíssim aquest apunt. Marc Camps, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer programa de la temporada de Valors a l'Alça per parlar del teu llibre No vingueu al poble a reposar. Hem fet només un tastet, així que convidem a les persones que ens escolten a llegir-te i aprofitar per reflexionar-hi. Moltíssimes gràcies.
0: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, i que vagi molt bé aquest inici de temporada.
1: Igualment, una abraçada.
0: Adéu.
2: Valors a l'Alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
1: Fins aquí el primer Valors a l'Alça d'aquesta 15a temporada. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions e-books i Spotify. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Ràdio Montornès. Paraules habitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Aus, classe d'animals vertebrats, ovípers, de sang calenta, que tenen el cor amb 4 cavitats, la respiració pulmonar, el bec corni, el cos cobert de plomes i les extremitats toràciques en forma d'ales aptes per al vol, capacitat que, excepcionalment, poden perdre.
5: Sí, sí, són les orenetes del podcast anterior.

0: Encara són al balcó del Paraules Habitables. Vam dir que continuaríem el món ornitològic, no? Doncs aquí seguim. Ara, amb els ocells i les aus. Ocell i au són sinònims o hi ha alguna diferència entre una paraula i l'altra? Li preguntem a la Glòria Fontova, que és qui controla l'hàbitat aeri del Termcat.
1: Una qüestió que de vegades ha estat discutida pels especialistes és la contraposició entre ocell i au. Ocell i au són dos mots absolutament correctes en català i que el diccionari els recull. Però per a fer referència a la classe d'animal vertebrat, fins i tot el diccionari normatiu dona preferència a ocell. I au és un nom més secundari. Va haver un moment en què es volia fer en català una distinció com fa el castellà. És a dir, au reservar-ho per designar doncs, la classe d'ocells, perquè en llatí es diu aves, i parlar d'ocell només per fer referència als ocells petits. Perquè clar, en castellà sí que tenen la distinció entre ave i pájaro. Però en català, ni en francès ni en anglès, no es fa aquesta distinció. Els mots que tenim per anomenar la classe d'ocells doncs són els ocells. Les aus és un terme correctíssim, però té un ús més literari, gairebé, fins i tot. Faig com
0: les aus. I se'n pot dir d'altres maneres?
1: És veritat que en el llenguatge comú cal tenir en compte també que, a més de l'ocell, ocells, ocellets, existeixen variants lingüístiques. Per exemple, a Mallorca en diuen ocell i en algunes zones de Catalunya en diuen pardal. El País Valencià, Eivissa, les Illes, pardal com a genèric, fins i tot per anomenar tant ocells petits com grossos, són pardals. O moixons, que moixó s'utilitza habitualment per designar els ocells petits. Si veus un àliga, no li dius un moixó, ja li dius un ocellot.
0: Llavors, hi ha els noms de cada ocell concret en cada llengua, noms amb orígens de tota mena.
1: Totes les llengües del món disposen de noms comuns per anomenar les espècies d'ocells del seu entorn i les d'altres animals i plantes. Aquests noms comuns poden tenir diversos orígens. Poden ser noms patrimonials, que en diem, que són noms que ja ens venen directament del llatí. És el cas d'oreneta, irundita, derivat d'irundo, pot ser el cas de la perdiu, del llatí pèrdix, pèrdicis, o del falcó, falco, falconis. També hi ha noms que són d'origen popular, i d'aquí tenim noms com enganyapastors, un ocell que té un plomatge amb dibuixos negres i blancs que es confon molt amb el medi i que sol volar de nit entremig dels ramats per caçar insectes. O tenim altres noms populars com bec planer, per la forma que té el bec de l'ocell, el cagamànecs, o fins i tot el gafarró, d'agafar, d'agafar, perquè és un ocell que amb molta freqüència doncs, picoteja el gra. També hi ha noms que són creats pels especialistes, sobretot per designar ocells que no tenen un nom popular, perquè generalment no habiten en el nostre territori, o si l'habiten no són propers. Són, per exemple, ocells marins que no s'acosten gaire a la costa i que també poden tenir aquest problema de dir bé, veig l'espècie, però no hi ha un nom català per reconèixer-lo. Aleshores, aquests noms que creen els especialistes els poden crear de diverses maneres. Adaptar un nom científic al català. Així, un nom com anaireta, que sona absolutament català, no és més que l'adaptació del gènere llatí anairetes per designar doncs, diverses espècies ornitològiques de la família dels colúmbids, d'uns coloms que no volen per aquí a Catalunya. També poden crear els noms manllevant-los d'altres llengües. N'és un cas el pingüí, una paraula catalaníssima, però que hem agafat de l'anglès, penguin. O el colibrí, que l'hem agafat del francès.
0: I en els casos dels ocells exòtics, que no en són coneguts, què fem, Glòria? Com els coneixem?
1: Altres noms, en canvi, ja ens sonen més exòtics, perquè són realment ocells tropicals o de l'Amèrica del Sud. Aleshores, clar, si diem que en català hi ha un ocell que es diu xatxalaca, aquí sí que ja ens n'adonem que de català no en té gaire. I, de fet, és una adaptació del castellà xatxalaca, però que al mateix temps ve de la llengua nahual xatxallaut, que és una llengua parlada a Mèxic i que fa referència a l'onomatopeia, sembla el crit que fa aquest ocell.
0: I xatxalaca, com s'escriu en català?
1: s'ha adaptat al català i l'adaptació ha implicat que si en castellà s'escriu xatxalac amb CH, nosaltres hem adaptat la grafia al català, com podem tenir txec o com podem tenir altres paraules. Sí, com el xile ha pesat més la tradició escrita, en aquest cas no, és un ocell que els ciutadans no coneixem i que sí que ens permet fer aquesta adaptació, fer-lo més nostre.
0: Però en aquests casos d'ocells exòtics que no coneixem i que tenen noms estranyíssims, no sempre en catalanitzem la grafia, oi?
1: Un cas, per exemple, que no hem fet aquesta adaptació, d'origen maori de Nova Zelanda, és el kakapo. No l'hem adaptat, o sigui, s'escriu amb K, K-A-K-A-P-O, i no l'hem adaptat amb C. Per què? Perquè també ens fixem en què han fet les altres llengües. Si han respectat aquest nom d'origen maori, doncs es respecta. I mantenim aquest nom adaptat, això sí, amb l'accent, kakapo, però res més.
0: Un cas curiós, el del kakapo, que s'escriu amb K i no vola, una espècie que és tot un desafiament a Darwin. I, Glòria, també ha passat que alguna vegada els experts us inventeu el nom de l'ocell, oi?
1: Els especialistes també poden crear neologismes a partir de les característiques morfològiques que té l'ocell. Per exemple, un ocell que habita les costes mediterrànies quan arriba l'estiu, però que és propi a les costes nòrdiques, és el mascarell. El mascarell, fa uns 20 anys, va ser un neologisme en català. No tenia nom, els especialistes el coneixien pel nom científic i el que van fer els especialistes és anomenar aquest ocell a partir de les característiques morfològiques. És un ocell, una mena com de pelicà, que té el plomatge blanc, però l'entorn dels ulls és negre, és com si portés una màscara. I d'aquí el mascarell. Hi ha d'altres neologismes formats també a partir no dels trets morfològics, sinó, per exemple, del comportament de l'ocell. Tenim un ocell que es diu capdill i la família a la que pertany és la família dels tirànids. Ja ens podem imaginar que és un ocell que es caracteritza per tenir un comportament molt territorial, molt agressiu amb altres ocells de presa que sobrevolen el seu territori. I de vegades també es poden crear noms doncs, a partir, per exemple, dels hàbits alimentaris. El menja mel, el menja gra...
0: Tot això, el terme cat ho heu compilat en un únic llibre.
1: En el cas del diccionari dels ocells del món, és un diccionari que té la intenció, ha tingut la intenció de plegar més d'11.200 fitxes terminològiques relatives a totes les espècies del món, classificades en aquesta classificació que dèiem taxonòmica, en ordres, famílies, gèneres i espècies. I cada fitxa d'aquestes 11.000 doncs, inclou la denominació comuna en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany i el nom científic. I també s'inclouen il·lustracions i notes complementàries doncs, sobre algunes qüestions que poden ser d'interès.
0: I permet-me la broma fàcil, Glòria, posar tots aquests ocells en un únic volum deu haver costat un niu, oi? Sí, val, l'acudit és dolent, però la pregunta no.
1: Des de la perspectiva, diguem-ne, ornitològica, podríem dir que el temps de cria de tot aquest ocellam ha durat 10 anys i que entre els anys, entre el 2017 i el 2022, aquests ocells han anat alçant el vol per aquest diccionari que és consultable en línia des del web del Termcat i entre aquests anys, el 2022 ja es va donar per finalitzat, el niu va quedar buit. Però la veritat és que des del 2022 fins ara encara hi hem anat treballant, actualitzant noves espècies que han sorgit, s'han generat tres famílies noves amb les espècies que hi pengen.
0: Espècies noves a aquestes alçades?
1: Els ocells no es poden tenir mai catalogats perquè cap científic coneix quantes espècies d'ocells hi ha al món. És més, cada dia desapareixen espècies on apareixen de noves, o hi ha espècies que subdivideixen en dues o en tres espècies. No? Els avenços científics, sobretot en genètica, permet cada dia descobrir coses noves. És una tasca, la dels ornitòlegs, que no s'acaba mai.
0: El diccionari Termcat. Els tres termes del podcast d'avui són formatge madurat, meteo i fum de segona mà. Som-hi!
2: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
0: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
2: Meteo, declaració de les condicions meteorològiques que es preveuen per a un període de temps en una àrea concreta de l'atmosfera.
0: Després de molts anys d'ús entre els professionals de la meteorologia, finalment s'ha acceptat la denominació meteo com a sinònim de la previsió del temps. Aquesta forma lidida es va popularitzar primer als mitjans de comunicació francesos i per contagi ha estat sempre molt present a les redaccions catalanes. Ara està completament acceptada. Plogui o faci sol.
2: Fum de segona mà. Fum inhalat per una persona fumadora passiva, que inclou el fum exhalat per una persona fumadora i el fum procedent de la combustió pròpia del tabac.
0: El fum que aspires sense voler quan algú encén una cigarreta a prop teu s'anomena fum de segona mà precisament perquè, com recull el diccionari normatiu, no prové de la font immediata i ha estat usat. També se'n pot dir fum ambiental de tabac o fum de tabac de segona mà. Els especialistes assenyalen que aquest fum conté pràcticament les mateixes substàncies nocives que aspira el fumador i per això és important respectar les prohibicions de fumar en entorns en què altres persones es poden convertir en fumadors de segona mà.
2: Paraules Evitables és un podcast en col·laboració amb el Termcat.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Radio Montornès, 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès,

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Dóna'm estiu.
4: Dóna'm calor.
3: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
4: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
5: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Ràdio Montornès.
6: Connecta't amb el nostre entorn, a Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
6: La ràdio d'aquí. La ràdio.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge.

0: Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts, benvingudes a una nova edició d'Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Pete Velasco, Lee Berry, Silvia Donati, Parlor Greens, entre molts altres. Comencem i el tema que obre aquesta selecció a Espai d'avui és Savoir Faire de Bully Nuts.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: A Ràdio Montornès, la intersecció.
6: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
7: No, sisplau, quin fàstic.
8: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: la llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. La pel·lícula Michael s'erigeix com un dels biòpics musicals més ambiciosos de la dècada, abordant la figura complexa i magnètica de Michael Jackson des d'una òptica contemporània. Dirigida per Antoine Fuqua, cineasta conegut pel seu pols narratiu intens i una posada en escena contundent, la proposta combina espectacle i introspecció amb una clara voluntat de revisitar el mite de Jackson. El film traça un recorregut que abasta des dels inicis del músic amb els Jackson 5 fins a la seva consagració com a icona global, incidint especialment en el procés creatiu d'alguns dels seus àlbums i a la construcció del seu imaginari visual. Un retrat polièdric d'una figura irrepetible, pensat tant per als admiradors del seu llegat musical com per a un públic més ampli interessat en la cultura de masses. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Michael, el biòpic dirigit per Antoine Fuqua l'any 2026, neix com un dels projectes més ambiciosos del cinema biogràfic recent, amb la voluntat explícita de construir un relat cinematogràfic rigorós, emocionalment dens i formalment sofisticat. L'origen del film es remunta a la fase d'idea original, quan un grup de productors vinculats als grans estudis nord-americans plantegen la necessitat de revisitar la figura de Michael Jackson des d'una òptica contemporània. L'objectiu inicial no és només narrar una trajectòria vital, sinó explorar la complexitat del personatge en totes les seves dimensions, artística, mediàtica i personal. Amb aquesta base s'activa la selecció del director, un pas crucial que marcarà el to del projecte. Antoine Fuqua és l'escollit per la seva capacitat de combinar narrativa clàssica amb una posada en escena intensa i actual, marcant una línia clara, fugir del biòpic convencional, apostant per una mirada més immersiva.

S'escull a John Logan, nominat a l'Oscar per Gladiator i L'Aviador, com a guionista. El procés d'escriptura es desenvolupa durant mesos amb una atenció especial a l'estructura narrativa. La sinopsi resultant planteja un recorregut no lineal per la vida de Jackson, articulat en diferents blocs temporals que permeten explorar l'evolució del protagonista des de múltiples angles. Un cop consolidat el guió, s'inicia la selecció dels actors principals. El criteri de tria combina per una banda la semblança física i per altra la capacitat interpretativa. El mes de gener de 2023, la directora de càsting, Kimberly Hardin, es va posar a treballar en aquest tema i dos anys després va anunciar que el nebot de Michael, Jafar, interpretaria a Michael. Les versions anteriors del guió incluïen les acusacions d'abusos sexuals infantils contra Jackson, però Graham King, el productor que havia adquirit els drets per produir la pel·lícula, juntament amb els guionistes, van decidir suprimir aquesta part al descobrir que existeix un acord amb Jordan Chandler, un dels acusadors de Jackson, que prohibeix qualsevol menció de Chandler a la pel·lícula.

El repartiment principal es completa amb Coleman Domingo i Nia Long, donant vida a Joe i Catherine Jackson, pares de Michael, i Miles Teller com John Branca, advocat i mànager de l'artista. Amb el repartiment principal definit, tant Kimberly Hardin com Victoria Thomas, col·laboradora habitual de Fuqua, s'encarreguen de dirigir el càsting amb l'objectiu de construir un univers coral creïble i fidel a les diferents etapes de la vida de Jackson. Entre les incorporacions destacades, Kat Graham, en el paper de Diana Ross, figura clau en els inicis de la carrera del cantant, Laura Harrier com Suzanne de Passé, executiva de Motown, i Lawrence Tate interpretant Berry Gordy, fundador del segell. També s'hi suma Derek Luke en el rol de Johnny Cochran, advocat que va tenir un paper rellevant en alguns moments de la vida de l'artista. Abans d'iniciar el rodatge, Jafar Jackson segueix un entrenament intensiu que inclou coreografia, treball vocal i estudi de moviment, també assessorament directe de membres de la família Jackson per reforçar l'autenticitat del treball.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: La resta del repartiment també participa en sessions de preparació específica. Colman Domingo treballa en la construcció psicològica de Joy Jackson, mentre que Nia Long es centra en la dimensió emocional i familiar del seu personatge. En paral·lel, es defineixen les localitzacions del film. El rodatge combina espais reals i recreacions en estudi amb presència destacada de localitzacions a Califòrnia i escenaris construïts per reproduir entorns icònics com estudis de gravació i escenaris de concerts. Els equips de direcció artística, vestuari i fotografia ho deixen tot enllestit per entrar en la fase de rodatge. La producció arrenca el 2024 amb Fuqua al capdavant d'un dispositiu tècnic de gran escala. La direcció de fotografia recau en Robert Richardson, tres vegades guanyador de l'Oscar, que defineix una estètica basada en contrastos suaus i una il·luminació direccional que reforça el caràcter íntim del relat.

El rodatge es desenvolupa principalment a Los Angeles i als estudis de Sony, on es construeixen els decorats que reprodueixen certs espais com els estudis Motown o alguns escenaris de gires internacionals. Un dels reptes principals és la recreació de les actuacions musicals. Jafar Jackson assumeix personalment moltes de les coreografies després d'un procés intens de preparació. Les seqüències de concert requereixen coordinació mil·limètrica entre càmeres, llum i moviment, amb la participació d'equips coreogràfics especialitzats. Entre les curiositats del rodatge, destaca l'ús combinat de tècniques digitals per recrear multituds i espais escènics. En algunes seqüències es fan servir extras reals complementats amb extensions digitals per ampliar la sensació d'escala sense perdre el realisme. El mètode de Fuqua es basa en múltiples preses i ajustos constants. En diferents entrevistes, alguns actors han destacat la intensitat del procés amb escenes que s'anaven repetint fins a aconseguir el to emocional exacte.

La filmació va finalitzar el 30 de maig de 2024, però després de que reescrivís el guió per eliminar les referències a les acusacions d'abús, es van fer noves filmacions al juny de 2025 que van durar 22 dies. Després d'aquestes filmacions, el pressupost va augmentar a 200 milions de dòlars i les noves seqüències van incrementar aproximadament 50 milions. Amb el rodatge finalitzat, Michael entra en la fase de postproducció. El muntatge recau en Conrad Buff, editor amb una àmplia trajectòria en produccions d'alt pressupost, que treballa estretament amb el director per definir el ritme i l'estructura narrativa del film. Buff opta per mantenir l'estructura fragmentada dissenyada per John Logan, reforçant les transicions emocionals més que la cronologia estricta. El Departament d'Efectes Visuals té un paper discret però fonamental, recreant entorns, ampliant escenaris i integrant elements d'època. Greg P. Russell és el responsable de disseny de so, construint un paisatge sonor immersiu.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Un dels pilars d'aquesta fase és la banda sonora composta per Leo Rasner, conegut per haver treballat a X-Men, Dies del Futuro Pasado i Valkyria. Però com que s'ha fet en col·laboració amb els hereus Jackson, també està plena de les cançons més importants i conegudes de la carrera de Jackson. D'aquesta forma, el compositor desenvolupa una partitura original que dialoga amb el material musical preexistent del cantant. El procés de creació combina composició simfònica amb elements electrònics, buscant una integració orgànica amb les imatges. La gravació de la banda sonora es realitza amb una orquestra completa a Londres, mentre que la seva publicació es coordina amb el llançament del film, incloent tant música original com temes icònics de l'artista. En tots aquests elements tècnics integrats, Michael queda preparada per la seva distribució i estrena en coordinació amb Lionsgate, responsable del llançament global del film.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

El film realitza la seva estrena internacional el 18 d'abril de 2026 amb una premiera a Los Angeles que aplega figures clau de la indústria i membres de la família Jackson. Aquest esdeveniment marca el primer contacte amb la crítica especialitzada. Les primeres reaccions crítiques destacaven la direcció d'Antoine Fuqua i el treball interpretatiu de Jafar Jackson, especialment per la seva capacitat de capturar el llenguatge corporal i l'energia escènica de l'artista. També es valora positivament el guió de John Logan, tot i que alguns analistes assenyalen irregularitats en el ritme narratiu. Pel que fa a la resposta del públic, Michael va arrasar la taquilla mundial recaptant 97 milions de dòlars al cap de setmana de la seva estrena i actualment superant els 277 milions a tot el món. L'estrena de Michael s'inscriu en una tendència de biòpics musicals sorgida a la darrera dècada, un gènere que Hollywood considera una aposta segura per l'èxit a taquilla. Les vides de Freddie Mercury, Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Bob Marley, Amy Winehouse, Robbie Williams i Whitney Houston han estat objecte d'adaptacions cinematogràfiques en els darrers anys.

Malgrat això, la pel·lícula ha tingut una acollida molt millor entre el públic que no pas entre la crítica. Diversos experts es queixen de que la cinta presenta una versió edulcorada de la vida i la carrera de Jackson. Recordem que Michael no inclou cap menció a les acusacions d'abús sexual infantil que van formular contra el cantant. Jackson sempre va mantenir la seva innocència i va ser declarat no culpable d'abús a menors l'any 2005. Inicialment, els cineastes tenien la intenció d'incloure referències a algunes de les acusacions. Tot i això, el material filmat va ser descartat després de descobrir un històric acord extrajudicial de confidencialitat que Jackson havia signat amb un dels seus acusadors, Jordan Chandler, que inclou una clàusula que prohibeix als hereus del cantant esmentar-ho mai en cap pel·lícula. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Ràdio Montornès.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: De Joan Maragall escoltarem el gran poema, la gran obra Cant del Retorn. És un poema llarg, musicat per Xavier Ribalta també. En Xavier Ribalta n'ha fet una versió molt llarga. Llavors, per estalviar paraules, escoltem primer la part recitada d'aquest cant i després la part cantada d'aquest cant. Cant que parla dels soldats que venen cansats, plorant, però que al final els dona un toc d'alegria en què diu: no ploreu, canteu. Cant del retorn. Tornem de batalles, venim de la guerra i no portem armes, pendons ni clarins. Vençuts en la mar i vençuts en la terra, com una desferra, duem per estela taurons i dofins. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Pel mar se us avança la host malicenta, que branda amb el brand de la nau que la du. Adeu, oh tu Amèrica, terra furienta, som dèbils per tu, germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Venim tots de cara al vent de la costa, encara que ens mati per fred i per fort, encara que restin en sense resposta més d'un crit de mare quan entrem al port. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. De tants com me manquen, duem la memòria dels que sofriren, de lo que hem sofert, de la trista lluita sense fe ni glòria d'un poble que es perd. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Digueu-nos si encara la pàtria és prou forta per oir les gestes que li hem de contar. Digueu-nos, digueu-nos si és viva o si és morta la llengua amb qui l'haurem de fer plorar. Si encara es ven viu el record d'altres gestes, si encara les serres que ens han d'enfortir s'aixequen serenes damunt les tempestes i bramen llurs boscos el vent ponentí. Germans que en la platja plorant espereu, no ploreu, rieu, canteu.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
0: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

esta es una canción que se llama El blues del autobús.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
2: Ràdio Montornès,